0: Radio Arrels, al Soler, 95.
1: Radio Arrels.
2: A Salses, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrel 93.1. You take drugs to psych your mind.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Sorets. Abibes, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Sant Feliu de Munt, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

Jean Fuster, Vicent Andrés Estellers, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal, Guillem de Fac, Lluís Maria Sirinacs,

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arels.

Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans i diu que viuen en espais zen. Però Déu-n'hi-do i tapa't, nena, perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies si fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotets.

que fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu? I de tan corrupte en el món, quan l'únic que passa

escolteu la història d'un pobre xirmen que se n'és vistes i se n'és sentit, encara que sigui de fusta i torcit. En a sa mare li van tallar el coll, per això va créixer una mica foll, i quan va reixer se trobar un vestit, amb una sofrada el va tenir embrutit. Com se planyia llarpissat de groc, amb una esparjada el van fer blau d'un cop, i com portava granets mocelluts, van fer les baremes pels tallartuts. Quina tristesa del sort maleït, un cop de vent li va robar el vestit, i quan novembre el va haver despullat,

acostar i a fer mal. Surs de les costelles del pobre animal. I quan va haver jugat al seu bocí, el van gitar sol vell mig del camí. Un poc més tard, com passavi per aquí,

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Sant Marçal, 95.

A la taula del racó, els nostres amics de l'escamot del baix s'expliquen sopars de duro. Esto hay que grabar.

hi ets, les altres coses no m'importen. Però no ignoro que els meus somnis no es compleixen. Quants més dies passen, més difícil sembla. Mentre jo et vaig esperant.

Radio Arrels, a Cabestany, 95.

I els gais que amb mi hauran de dormir els en triaré, sants i valents, que n'estic farta d'impotents, que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que he posat a fer-ne un bé d'un segon restrenyiment.

vespre de genolls, corrent al moll. I arribo a la taverna amb la boca plena de grumolls. Em diuen, corrent d'això, agafaràs el que no tens. Però jo et vull a tu

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Per les properes jornades tenim un ambient estiuenc amb ara temperatures normals per la temporada, però per avui, de nou, molt de calor, tot i que les mínimes són més baixes i podeu descansar a la nit. Des del matí bufa la marinada i porta entrades marítimes que s'escampa ràpidament amb el seu reforç. La marinada, aquella amiga amb els ulls blaus, encara els moros, molls de sal, com cantava Joan Pau Giner. El cel és velat amb pocs núvols alts. Per les màximes, 25 a Ral, 26 a Estabar, 27 a Aigatèbia, 36 a Caià i Sant Miquel de Llotes, 33 a Cameles i Vingrau, 31 a Banyuls de la Marenda, 34 a Morillàs i 29 a Pres de Molló. Avui és Santa Mònica i és el 61è aniversari del viatge triomfal de Salvador Dalí. A les 16 hores i 21 minuts, molt exactament, podreu retrobar Lluís Colet a l'estació de Perpinyà, centre del món.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
5: L'hora, 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.

0: petites veus de Reus.
1: Hola, em dic Nassim, tinc 10 anys i el que m'agrada més a l'estiu és fer batalles d'aigües.

0: Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Sant Nazari, 95.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Els matins de

0: Son l'esset a raggiungere i com cada matí escolteu l'hora fresca. Una primera mitja hora, doncs, una primera mitja hora bastant carregada perquè tindrem una primera entrevista feta per l'Enric Balaguer que parlarà doncs, de la situació política al País de Gales i a Escòcia. Després tindreu la crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló i després l'actualitat del planeta amb l'Albert Noguer dins la crònica CO2, com sempre. Doncs per ara us deixo amb l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per les properes jornades tenim un ambient estiuenc amb ara temperatures normals per la temporada, però per avui, de nou, molt de calor, tot i que les mínimes són més baixes i podeu descansar a la nit. Des del matí bufa la marinada i porta entrades marítimes que s'escampa ràpidament amb el seu reforç. La marinada, aquella amiga amb els ulls blaus, encara els moros, molls de sal, com cantava Joan Pau Giner. El cel és velat amb pocs núvols alts. Per les màximes, 25 a Ral, 26 a Estabar, 27 a Aigatèbia, 36 a Caià i Sant Miquel de Llotes, 33 a Cameles i Vingrau, 31 a Banyuls de la Marenda, 34 a Morellàs i 29 a Prats de Molló. Avui és Santa Mònica i és el 61è aniversari del viatge triomfal de Salvador Dalí. A les 16 hores i 21 minuts, molt exactament, podreu retrobar Lluís Colet a l'estació de Perpinyà, centre del món.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: L'entrevista d'avui que podreu escoltar d'aquí uns minuts parlarà doncs, de la situació política al País de Gales i a Escòcia i és realitzada i presentada per l'Enric Balaguer durant la Universitat Catalana d'Estiu d'enguany del 2026.

0: Ràdio Arrels.
1: Política a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Joana Cherry, advocada i escriptora, exdiputada del CNP d'Escòcia. Ens trobem aquí donc, a la Universitat Catalana d'Estiu. I primera pregunta: Catalunya s'ha emmirallat molt a Escòcia per un procés d'independència. Com ho tenim ara mateix?
3: Well, it's a, we are in a difficult situation.
4: Estem en un moment una mica dificultós perquè tot i que les enquestes donen un 50% a favor de la independència dels escocesos, el partit que ho ha de vehicular en tot cas, no? O sigui, políticament a l'SNP té el 38%, bàsicament perquè molta gent ha estat desil·lusionada de com han estat gestionant la independència o la manera d'aconseguir aquesta independència.
2: Permeteu que torni enrere. Jo era a Glasgow dos dies abans del referèndum. Hi havia molt ambient, molt entusiasme. Com heu viscut? És que ha estat un cop dur per al poble escocès.
3: Yes, we call it our summer.
4: Aquell moment li van dir l'estiu de l'amor, no? En reminiscència al 68, amb el 68 i tot allò. Però la veritat és que en aquell moment potser havien d'haver convençut més gent del benefici de la independència, però tot i així ara continua sent un tema central en Escòcia, el suport per la independència, però sí que volen convèncer encara més gent contestant preguntes que angoixen la gent en economia, en els diferents aspectes de la vida social d'un país, i per una altra banda també trobar la manera de poder gestionar la intransigència, no, de Westminster, del Regne Unit, per a poder tornar a estar asseguts a la taula de negociacions.
2: Aquest matí he sentit un reportatge sobre una ràdio francesa, que és una pregunta que faré als dos, que més de 55% de la gent són favorable a la monarquia anglesa. Les xifres són semblant a Escòcia i al País de Gal·les?
3: Okay, in Scotland, I think young people don't.
4: Bàsicament, a la societat escocesa, la gent jove són de manera majoritària estan a favor de la República Escocesa. El suport per la monarquia potser ho trobem amb gent més gran que encara tenen algun sentiment, algun tipus de preci, no? Això ho vam veure quan va morir la última reina. Ella, en ella mateixa, la Joana, doncs també està del costat de la República, de poder constituir Escòcia com una república independent, però sí que posa l'accent en bé, però anem a estudiar, anem a veure com en una república escocesa el que no acabem tenint és un president ignorant de la nostra pròpia cultura, o un populista, o un, sinó algú que realment sàpigui entendre, no, el que és Escòcia, no? Una mica l'estil del que són els presidents irlandesos.
2: Faig la mateixa pregunta a la Geraint Thomas, que és exdirectiu de Yes Cymru.
5: And I think as well, support for the monarchy in Wales has always been.
4: Al País de Gales el suport per la monarquia fins i tot ha estat molt més baix que a Escòcia. Bàsicament a Escòcia amb Balmoral, no, tenien com un punt de referència, a part que a Gales doncs la toxicitat d'aquest títol que és príncep de Gales, cosa que ells doncs rebutgen i els hi fa mal, no els hi agrada. Per tant, és encara més baix que a Escòcia, i està comentant que bàsicament la pròpia monarquia tampoc és que estigui passant, ni a Anglaterra, un dels seus moments millors, amb tots els personatges, doncs el no sé si es diu l'Andreu, el Harry, no? I tot el que està passant, que definitivament la velocitat de viatge, com deia la Joana, a Gales, doncs també és la d'una república independent galesa.
2: Semblaria vist de fora el moviment independentista galès. Quin és el motiu? Per què ha estat tan ràpid?
5: the campaign for Welsh
4: a Gales ja fa 60 anys que estan passant coses, diguéssim, no? Que s'està construint aquesta voluntat. Ja podem anar des del moment en què els anglesos feien aquestes preses d'aigua que inundaven pobles, no? Que evidentment no tenien el suport dels galesos i que va causar un xoc important. I després, doncs, més cap aquí, la veritat és que els processos d'Escòcia i Catalunya també han set com uns puntals en la manera que els galesos poguessin interpretar que això era possible, no? I després, a nivell més pràctic o específic, el fet de que durant la Covid, no, el Boris Jens, el Boris tingués unes idees pròpies que no comulgaven amb el que era el sentit comú dels galesos, i el fet de que ells van poder prendre unes mesures com era tancar la frontera, que de sobte els va fer sentir com, ah, però si això és possible, no? O sigui, la sobirania és això, no? Poder decidir. I tot plegat, més la bona feina del Yes Cambry, aquest moviment social més recent, ha aconseguit, doncs, convèncer i guanyar les eleccions.
5: To believe that independence is the way forward.
2: Una pregunta també que faré als dos. Escòcia independent o País de Gales independent reintegraran la Unió Europea?
3: Like us to rejoin the European Union, I think lots of small.
4: I és partidària de formar part de la Unió Europea per un sentit de la igualtat que dona l'oportunitat de ser entre iguals en els estats, no? A diferència de a la Unió del Regne Unit, en què bàsicament els anglesos volien sortir del Brexit, els altres van votar en contra i els hi és igual, fan el que volen, com si el Regne Unit és Anglaterra, igual una mica com Espanya amb Castella, no? Llavors ella el que diu és que a la Unió Europea sembla que això no pugui passar, no? I que fins i tot, doncs, en aquests moments Irlanda o algun estat podria tenir la capacitat de veto, perquè hi ha d'haver una concordància, un acord entre els estats iguals, no? Tot i això, tot i així, tot i aquest planell d'igualtat, és veritat que ella diu que tampoc és que ella considera la Unió Europea ara com un espai de sants, no? Perquè de fet van quedar bastant retratats quan a Catalunya la Guàrdia Civil, no, van abusar dels drets que tenim com a ciutadans i com a poble, i la Unió Europea no va fer cap declaració formal condemnant les pallisses, no, i la violència de l'Estat espanyol.
3: As an equal in a union of equals rather than an unequal union with England.
5: Question for Wales, because unlike Scotland,
4: és diferent al País de Gales, justament per la votació del Brexit. Diu que malauradament ha de reconèixer, doncs, que la majoria dels galesos van votar de sortir de la Unió Europea. Però això ha estat molt irònic, perquè a la mateixa vegada són els que pitjor han patit les conseqüències de no estar dins de la Unió Europea. Han patit molts sectors, com el de la pesca, l'agricultura, la indústria, i d'altres sectors que depenien bàsicament de manera forta amb les subvencions de la Unió Europea i que han estat, doncs, molt, molt afectades, no? Per tant, ell espera que amb una independència de Gales realment es pugui, la gent vulgui, bueno, que decideixin els galesos si volen tornar a la Unió Europea, i que la Unió Europea, doncs, si cal, ja els demanaran, sisplau, no, de poder tornar.
5: The people of Europe that we could rejoin.
2: Possible actualment un referèndum per la independència de Gales?
5: If London will allow it. The current situation is that we have for the first time ever.
4: Sí, la veritat és que el tema del referèndum està allà. Ells per primera vegada han guanyat una majoria independentista al govern, i el pla sembla ser que amb una legislatura que ara és de 4 anys, doncs, poder treballar per demostrar que el que és un partit propi galès, de galesos, té tota la capacitat i el funcionament per fer que la societat vagi millor. Per tant, uns primers anys per a demostrar això, i en una segona legislatura, doncs, poder proposar el fer ja un referèndum sobre la independència de
5: Galès. By the early 2030s, maybe 2032, is the date we'd be looking at for a referendum in Wales, which we could win.
2: Per Escòcia, per molt aviat?
4: Sí que és una bona... Sí que el referèndum és l'havia, un bon projecte, bàsicament també perquè és que l'opinió ha canviat molt a Escòcia i més també a partir del Brexit. Per tant, s'ha de tornar a preguntar. El que passa és que s'ha de preguntar independentment del permís o no dels anglesos. Vull dir, tens el dret a l'autodeterminació i per tant s'ha de trobar la manera en què els escocesos puguin tornar a expressar a la seva voluntat per independència, sigui quina sigui la posició del Regne Unit.
5: As well, about the referendum in Wales, and I did mention the dates.
4: Parlant una mica en termes de simbolisme, ells van perdre la independència justament el 2032, farà tres quarts de mil·lenni, 750 anys des que van perdre la seva independència. Per tant, és una bona data aquesta que han marcat la següent legislatura per fer el referèndum i guanyar aquesta independència, i ara deia, bueno, potser els catalans us esteu preguntant, bueno, i què és el que hem estat fent durant aquests 750 anys? Però, bé, si arriba, bona notícia és.
5: Where have the Welsh been for three quarters of a millennium?
2: Greta, Tomàs i Anarqué per la traducció, moltes gràcies. Jo acabaré per una punta d'humor, si permeteu, una mica de provocació, o no. És que tenim el sentiment que el progrés de l'independentisme al País de Gales és inversament proporcional al resultat de l'equip de rugbi del País de Gales. Thank you very much, moltes gràcies.
0: A Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
6: I quedem amb l'Enric, que ens presenta la seva crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: 1926-2026 són els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Per això des de Radio Arrels hem volgut parlar d'aquests fets importants per a la història de Catalunya, i el nostre convidat durant aquesta sèrie serà i és en Lluís Puig, que és director de la Casa Macià i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Lluís, parlem d'aquests fets de Prats de Molló, però potser, abans de tot, cal presentar qui és el senyor Francesc Macià.
1: El personatge que va generar tot un mite, fins que va sent anomenat popularment l'avi.
0: Sí.
1: Però tothom era conegut com l'avi.
0: Sí, però ha estat jove aquest avi.
1: Sí, ho va ser-ho. Mira, en Francesc Macià era el segon de 7 fills. Tenia, per tant, uns quants germans i germanes, i era fill d'en Joan Macià i de Maria Lluçà. I en Macià va néixer un 21 de setembre del 1859. Ja fa força temps d'això, eh? El seu pare es dedicava, la família, per tant, es dedicaven al comerç d'oli, a les Borges Blanques.
0: Sí, allà és bastant normal, no?
1: Exactament, bona terra per l'oli. I és un negoci que va gestionar el pare de Francesc Macià fins poc abans de que morís, eh? Però poc abans de que morís, Macià, quan tenia 16 anys, ingressa a l'Acadèmia Militar Espanyola, a Guadalajara, no de Mèxic, d'Espanya.
0: Sí.
1: I, per tant, entra en el cos d'enginyers, que ell es forma, evidentment, fa la carrera i acaba sent un gran enginyer. Dins de l'exèrcit, ell va demanar per anar a Cuba. No sabem què hi tenia, o quin desig hi tenia.
0: Potser hi havia una mena de moda, no?, de Cuba en Catalunya.
1: Segurament,
0: en aquest moment.
1: Però en tot cas no li van enviar mai. No va tenir aquesta sort. El van destinar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla. En fi, va anar passant per diferents llocs. Tot i que va començar com a telegrafista, va arribar fins a capità. Capità, un oficial de l'exèrcit espanyol, que ell va posicionar-se per modernitzar l'exèrcit.
0: Sí.
1: Era, diguem-ne, un xic progressista. Cal dir per això que l'any 1887 el destinen a Lleida. I allà és on coneix la que després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, filla d'una família noble, rica, lleidatana, eh? Amb l'Eugènia Lamarca, per tant, es casen i arriben a tenir 3 fills, el Joan, la Josefina i la Maria. I en aquest període és quan en Francesc Macià passa de capità a arribar a ser tinent coronel.
0: És a dir que
1: Va pujant. Tenia una brillant carrera dins de l'exèrcit espanyol.
0: Sí.
1: Cal fer una menció a l'aspecte d'enginyer de Macià, que combinava amb la seva activitat militar. Per què? Doncs perquè va fer importantíssimes obres civils. Ja comença el 1894, a la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on va néixer, li encarreguen el projecte de fer el clavegueram integral. Va començar per aquí. Ell ja tenia una visió innovadora de totes les tècniques d'enginyeria, i això va fer que el 1893 va adquirir els drets d'explotació d'una patent que era el formigó armat. Era una patent d'un senyor francès, que es deia Joseph Monnier. Ell va veure que aquest invent d'aquesta patent d'en Josep Monnier era importantíssim per fer obres, eh? I per tant va fer la primera construcció que es coneix a tot Espanya amb aquest nou material, que va ser un dipòsit d'abastament d'aigua, 1.000 metres cúbics, a Puigverd de Lleida, un poble lleidatà.
0: L'utilització d'aquest formigó armat era gairebé revolucionari, era innovador.
1: Era tecnologia punta, el que diríem ara, en definitiva, no? Amb aquests materials i amb aquests coneixements fa l'aixecament topogràfic del plànol de Lleida. Després fa tot el projecte d'instal·lació del sistema de telegrafia òptica a la Seu d'Urgell. El 89 fa la construcció del pavelló d'oficials a la caserna de la Seu d'Urgell. I també pren part en el projecte de construcció de la carretera de Sort a Esterri d'Àneu. L'any següent fa el projecte per fortificar Tortosa i també Castellciutat, al costat de la Seu d'Urgell. Així va fent fins que arriba a defensar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, i el 95 continua la seva activitat fent el projecte de la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra. Imagineu-vos.
0: Sí.
1: Si era compatible fer bona feina amb exercir les seves funcions de militar, eh?
0: Sí, sí. És un militar bastidor, constructor.
1: Exactament. On comença el seu problema? No el seu problema. Què passa a la història perquè en Macià arribi a deixar l'exèrcit? Doncs passa que el 25 de novembre... Potser ho estem fent molt avorrit de dates, eh? Però
0: no, però
1: cal
0: és
1: fer
0: història,
1: aquesta història.
0: És història,
1: sí, sí. El 25 de novembre del 1905, uns militars espanyols fan un atemptat contra el que es deia el setmanari Cucut, una revista, un setmanari Cucut, que era clau d'humor, el que ara seria qualsevol còmic.
0: Sarcàstic,
1: etc. No? I destrossen la redacció de la revista, on també hi havia un altre diari que es deia La Veu de Catalunya. Aquest atemptat que fan els militars espanyols es coneix en la història com els fets del Cucut. Què fa el govern? Com ara, crea una llei de jurisdiccions de repressió dels delictes contra la pàtria i contra l'exèrcit.
0: Cent anys dels fets de Presó Molló amb Lluís Puig era el primer capítol.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
3: I com cada dia, per saber quina és l'actualitat mediambiental del planeta, escoltem l'Albert Noguer.
4: La crònica del planeta. CO2 a Radio Arrels.
5: Albert Noguer.
6: El canvi climàtic amenaça en buidar una quarta part de la biomassa pesquera de l'estat francès. Bon dia. Un informe de l'IFREMER, l'Institut Francès de Recerca per a l'Explotació del Mar, llança una advertència contundent. La biomassa de peixos podria reduir-se en un quart a les aigües franceses d'aquí a finals de segle, sota l'efecte de l'escalfament climàtic. I l'informe crida a reduir les captures. A escala mundial, la caiguda estimada de biomassa a l'horitzó 2100 se situa entre el 10 i el 30%. A l'estat francès, les pèrdues mitjanes s'estimen entre el 5 i el 8% a mitjan segle i poden arribar fins al 23% a finals de segle en un escenari d'escalfament de 4 graus. El mecanisme que hi ha darrere d'aquest declivi és tan complex com preocupant. L'escalfament climàtic generat per les emissions massives de gasos d'efecte hivernacle comporta una acidificació i una desoxinació dels oceans, fenòmens que pertorben el funcionament dels ecosistemes marins. La producció de plàncton, base de la cadena alimentària, disminueix, mentre que la fisiologia, el creixement i la reproducció dels peixos es veuen alterats i algunes espècies migren cap al nord a la recerca d'aigües més fredes. Davant d'aquesta constatació, els investigadors preconitzen revisar els objectius de gestió de les zones de pesca que s'articulen actualment al voltant del rendiment màxim sostenible, un indicador que mesura l'impacte de la pressió de pesca en condicions relativament estables i que, per tant, no reflecteix la realitat d'uns oceans en profunda transformació. Les caigudes del nombre de peixos disponibles podrien compensar-se, almenys en part, mitjançant una gestió de les zones de pesca més prudent. L'IFREMER avisa que sense una reducció immediata de les captures i de les emissions de CO2, els mars francesos s'encaminen cap a un empobriment sense precedents.
7: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
8: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Són les 7:30 a Ràdio Arrels i escolteu l'hora fresca. Per aquesta segona mitja hora, doncs una mitja hora menys carregada que la precedent, ja que tindrem dues petites cròniques, doncs les efemèrides d'en The Rock i després les dites d'Arrels. Doncs és una mitja hora musical, podem dir això així. Doncs per ara us deixo, com sempre, amb l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
2: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
0: Bon dia. Per les properes jornades tenim un ambient estiuenc amb ara temperatures normals per la temporada, però per avui, de nou, molt de calor, tot i que les mínimes són més baixes i podeu descansar a la nit. Des del matí bufa la marinada i porta entrades marítimes que s'escampa ràpidament amb el seu reforç. La marinada, aquella amiga amb els ulls blaus, encara els moros, molls de sal, com cantava Joan Pau Giner. El cel és velat amb pocs núvols alts. Per les màximes, 25 a Ral, 26 a Estabar, 27 a Aigua Tèbia, 36 a Caillà i Sant Miquel de Llotes, 33 a Cameles i Vingrau, 31 a Banyuls de la Marenda, 34 a Morillàs i 29 a Prats de Molló. Avui és Santa Mònica i és el 61è aniversari del viatge triomfal de Salvador Dalí. A les 16 hores i 21 minuts, molt exactament, podreu retrobar Lluís Colet a l'estació de Perpinyà, centre del món.
7: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
4: Radio Arrels.
9: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos, avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

La primera crònica d'aquesta mitja hora és les efemèrides d'Enderrock, però per ara continuem amb la programació musical.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 27 d'agost del 2014 mor Perret als 79 anys. En Pere Pubí i Calaf va néixer al març del 1935 a Mataró. Va ser cantant, guitarrista i compositor. És considerat com el rei de la rumba catalana i de l'estiu i de l'estil ventilador. Dels 27 discos que van registrar, la majoria dels temes són en castellà, tot i que també hi ha temes en català i en romaní, en suport als seus orígens gitanos. La música el va acompanyar tota la seva vida, però l'èxit i el reconeixement van arribar-li als anys 60. L'any 1974 va participar al concurs de l'Eurovisió i el seu tema més popular internacionalment va ser Borriquito como tú. El 1998 la Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi. El juliol del 2014 Perret anunciava que patia càncer de pulmó mentre estava preparant un disc integralment en català, però va morir un mes després. El seu principal tema en català és el que va dedicar-li al seu pare, el mig amic, que escoltem ara.

0: de la partit.
1: Fins aquí el mig amic del Parret.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

L'expressió rossellonesa d'avui dins la crònica Les dites d'arrels té a veure amb el dinar. Ho veureu d'aquí poc a Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.

0: un tirú o una tiruna. I doncs hi ha una expressió que diu tip com un tirú o tipa com una tiruna, que això ho deia la meva padrina també, perquè evidentment quan han menjat força els tiruns tenen el pap ple i, doncs, i també saps que se poden engreixar, enfitar també.
1: Clar, precisament els tirons, els ànecs, a vegades els enfitaven amb... Aquí tinc un estri a la mà. Aviam si
0: Sí.
1: m'aguantes el micròfon, el faré anar. Que faci... I això, bàsicament, entenc que li posaven...
0: Sí,
1: És com un embut?
0: és un embut, sí, i llavors es poses a dins el que li vols donar, amb què el vols enfitar, i hi ha una manivela, i a mesura que gira la manivela, això va baixant per la força d'aquest pobre animal per li omplir el pap amb això.
1: Era un
0: Sí,
1: instrument gairebé de
0: de
1: tortura, eh? Però
0: tortura,
1: sí.
0: sí.
1: Ah, doncs molt bé, amb això d'aquí
0: Sí.
1: ha vingut la frase, no?
0: Sí, tip com un tirú. L'única cosa és que aquest instrument que tenim aquí no ve del Rosselló, no ve de Catalunya Nord, ve més aviat de la part d'Occitània on això ho feien. Bé, estaria bé que si hi ha gent que ho escolta en això i que si no es pot dir, perquè són quasi bé segur que se devia fer també en alguna part d'aquí de Catalunya Nord i si hi ha gent que tenen records que ho hagin fet ells o que ho hagin fet els seus pares, els seus avis, estaria bé que se posessin en contacte amb nosaltres per nos-ho explicar.
1: Doncs queda clar, es poden posar en contacte amb l'Associació Terra dels Avis.
0: O
1: Moltes
0: amb
1: gràcies. O
0: arrels,
1: amb Arrel, sí.
0: també.
1: Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
0: Gràcies, Miquel.
2: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
3: Ràdio Arers, a Sureda, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Són les 8 a Ràdio Arrels i escolteu l'hora fresca al nostre programa matinal d'estiu, mateix si arribem ja al final de l'estiu. Doncs, com sempre, cada dijous tornarem a trobar el nostre cronista habitual, Iu Escapa, per als seus comentaris d'actualitat. Però per ara us deixo amb l'Enric Balaguer per la meteo i nosaltres ens trobarem després.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Per les properes jornades tenim un ambient estiuenc amb ara temperatures normals per la temporada, però per avui, de nou, molt de calor, tot i que les mínimes són més baixes i podeu descansar a la nit. Des del matí bufa la marinada i porta entrades marítimes que s'escampa ràpidament amb el seu reforç. La marinada, aquella amiga amb els ulls blaus, encara els moros, molls de sal, com cantava Joan Pau Giner. El cel és velat amb pocs núvols alts. Per les màximes, 25 a Ral, 26 a Estabar, 27 a Aigatèbia, 36 a Caià i Sant Miquel de Llotes, 33 a Cameles i Vingrau, 31 a Banyuls de la Marenda, 34 a Morillàs i 29 a Pres de Molló. Avui és Santa Mònica i és el 61è aniversari del viatge triomfal de Salvador Dalí. A les 16:21, molt exactament, podreu retrobar Lluís Colet a l'estació de Perpinyà, centre del món.
7: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: D'aquí poc, com ho he dit abans, tindreu els comentaris d'actualitat de l'historiador Iu Escapa, però per ara us deixo amb una cançó del moment, Testiu, d'Alfred García.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Radio Arrels.
2: Cada dijous en aquesta hora acollim a Radio Arrels l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Iu, vols fer unes reflexions que sense dubte mereixerien, a parer teu, doncs, de ser aprofundides. Aquest sentiment de desclassificació que fa uns anys s'ha detectat ja a l'estat francès respecte a la seva plaça al nivell internacional, i aquest sentiment de desclassificació que és, sens dubte, encara molt més present a Catalunya Nord, segurament perquè és entre els departaments els més pobres de l'estat, i segurament també perquè es pot comparar amb la veïna Catalunya Sud.
3: Sí, jo, jo li deia que, jo li deia personal, perquè és una cosa, jo diria, psicològica, és psicanalítica, una mica és complicat d'agafar proves d'això, però és un sentiment jo que tinc, que, per exemple, hi ha moltes raons perquè la gent vota pel Front Nacional, però queixa, que és mai, que hi ha pas cap evocació de queixa, perquè és complicat de veure. Me sembla que juga un paper. Que juga un paper, ho veus en el discurs de gent que arriben al poder dels ajuntaments, o que tenen una veu, gent d'extrema dreta que tenen una veu, si voleu, i que francament fan un rebut precisament de lo que ven de la comunitat catalana de Catalunya Sud, que fan un rebuig, jo diria, psicanalític, perquè és pas un rebuig que té una realitat, perquè hi ha pas cap raó de rebutjar el que se passa a Catalunya Sud. Aprofiten de dir perquè és un independentista, però això ben entès, és una argúcia, no és un argument, és una argúcia, això. Perquè veuen tot el que se passa a Catalunya Sud, el dinamisme d'aquesta regió, que era una de les regions més dinàmiques d'Europa en aquest moment, si vols, ho veuen, perquè la gent ho veuen, perquè hi van, saben el que és Barcelona, saben tot això. I aquesta gent, si voleu, com els hi fa mal, si voleu, si podia així, de constatar això, perquè havíem viscut dins l'idea que aquí tenien, si vols, eren els rics, els intel·ligents, els cultes, els tot el que voleu, i que la gent que venien de l'estat espanyol i que eren molts catalans eren gent pobres, que menjaven arrengades i que havien participat a la guerra civil, que alguns havien matat capellans. Era això que se sentia, no? I donc que hi viu com una mena se pot dir un racisme, una desqualificació de tota aquesta gent. I aquestes persones, si voleu, ara, se donen compte que és exactament el contrari, no? I en lloc d'aprofitar d'aquest dinamisme, d'aquesta realitat geogràfica, humana, econòmica, cultural, que és evident per tothom, i que Europa intenta defensar amb els projectes transfrontalers, si voleu, amb l'ajuda del projecte transfrontalers, i bé, tot això ho rebutgen d'una manera que és impossible per ells d'acceptar que ara som nosaltres que necessitem el sud. En un moment donat ens necessitaven, els donaven treball, els donaven la cultura, i ara és exactament el contrari. Però això és dramàtica, perquè precisament l'única possibilitat que tindrien de desenvolupar nosaltres i d'anar endavant i de ser dinàmiques és de ser ajudats per tot el dinamisme que tenim dins del sud, dins d'un territori que és exactament el mateix. No? I és això, me sembla jo, que això juga un paper important juga un paper dins el fet que molts, sobretot gent possiblement de la meva generació i d'altres segurament, van cap al Front Nacional, perquè el Front Nacional és com entrar, em diu make America great again, i ells diuen fem França tornar gran, no? Això és tan absurd, veiem el que dona aquest slogan als Estats Units, cada vegada més els Estats Units perden tota credibilitat, i tota credibilitat perden als ulls de gent, jo diria, que aspien al món amb uns ulls objectius. I això em sembla dramàtic. Completament dramàtic, perquè és com si veus la possibilitat d'una persona que t'ajuda, d'una persona que te pot ajudar, que te pot fer comprendre coses, i la rebutges perquè aquesta persona no t'agrada, no? O per raons absurdes, no? O perquè en abans tu eres més ric o més potent que ell, no? És això. Això pot veure també dins d'un àmbit més individual. És com el discurs, per exemple, de gent com l'Aliot, com tot això, em sembla que és això. Són gent que tenen aquesta idea encara de l'empiri francès, no? I clar, ben entès, en aquest moment l'empiri francès a Espanya era en res, no? I la Catalunya encara menys. I ara, que tenen així a prop dels ulls, de les mans, de tocar, de veure, de sentir tot el que se passa. És com si fèiem un rebuig psicanalític. I doncs nosaltres és únicament fent França gran tornar que tornarem a atrapar, que serem pas humiliats. I senzillament de desplaçament o d'humiliació és terrible, perquè és tan bèstic. I és com si això te feia cada vegada més bèstic, te tirava cada vegada més a baix, no? No sé, se tindria d'estudiar d'una manera, jo no soc pas ni psicòleg ni res, però em sembla que això pot jugar un paper dins d'això. Podria segurament gent més qualificada que jo, en aquest sentit, podrien fer estudis, no?, d'una manera per ser molt interessant. I això se pot lluitar contra això, perquè podem tenir arguments. Diem, nosaltres, si volem partir dins del món, si volem sortir dins del món, anem a Barcelona. Estem a 2 hores de Barcelona. Hi ha 20 autobusos que van de Perpinyà a Barcelona. Costen 10 euros, entre 10 i 15 euros. D'autobus que venen de pertot arreu, de França, s'arresten a Perpinyà per poder-se agafar, i jo hi vaig sovint així. No, pots anar a Barcelona. Pots anar, parlem pas del Pertús o de la Jonquera, que és altra cosa, pots parar a Figueres, a Girona, una ciutat molt dinàmica dins tots els sentits. Pots fer estudis, no? Molts ho fan perquè van a fer estudis de psicoterapeuta, perquè és un fracàs a l'estat francès, això. Tothom, però nosaltres estem aquí acostat a poc temps, a una hora de Girona poden fer estudiar a Vic i tot això. Tot això, veieu, la gent ho veuen, ho fan d'una mica clandestinament, no? Perquè coneix, en lloc de dir, quina sort tenim de viure així. És així que tindrien tots de dir, quina sort tenim. I és per això que cal parlar la llengua, és per això que cal comprendre, és per això que cal anar també, és per això que cal veure com fan, és per això que anar a intercanviar les nostres, perquè nosaltres també podem portar qualcom. Veieu? I en lloc de se tancar o d'inventar, és encara més pitjor d'inventar una relació hipotètica amb Mallorca, perquè a Mallorca hi ha la gent que pensa exactament la mateixa cosa amb les mateixes conseqüències. No? I això, doncs, no em sembla que això és encara un obstacle, és encara una pega terrible al nostre desenvolupament. Faig una crida, si hi ha gent que volen estudiar això d'una manera més científica, que ho facin, i veurem si aquesta idea pot ser també interessant de treballar.
2: I ho escapa, hi ha segurament també diversos períodes en aquest sentiment de desclassificació de Catalunya Nord de cara a Catalunya Sud, potser el moment més alt on la gent es va més emmirallar amb l'actualitat sud-catalana va ser arran dels Jocs Olímpics de Barcelona, el 92, i gairebé això fins al 2008, al moment de la crisi econòmica mundial, on aquí doncs, es va veure molt més afectada, visiblement, Catalunya Sud, que no pas Catalunya Nord, però d'ençà Catalunya Sud se n'ha recuperat molt millor que no pas Catalunya Nord.
3: Ben entès, ben entès. Se n'ha recuperat molt millor, perquè precisament totes aquestes coses, molts polítics de Catalunya Sud ja ho han deixat caure, si vols, veus? I pensen únicament a veure el futur, no? I jo crec que l'argument, per exemple, podem pas treballar amb ells perquè són independentistes, és precisament perquè és, tot l'altre argument no existeix. Per exemple, l'argument cultural, és evident que gosen pas dir que perquè hi ha pas cultura, o perquè hi ha pas economia, o perquè hi ha pas, reixen pas a fer moltes coses, perquè reixen pas a integrar molta gent. Donc, l'únic argument que avancen ells, que per això és pas un argument, perquè és una argúcia, és això, diuen, podem pas treballar amb ells perquè són independentistes. Bon, la primera cosa, això és tan absurda. Serà absurd, perquè ell és un problema a ells, no? L'independentisme no es toca pas a nosaltres, si voleu. Si ells tenen l'independència, la tindran d'Espanya. Per nosaltres és un altre problema. Nosaltres tenim problemes per canviar de nom del departament, no? Mirem on som nosaltres. Doncs tot això són arguments absurds, i cada vegada que tens un argument absurd de gent que podem pensar que tenen una forma d'intel·ligència, de tota manera, és que precisament és un argument per enganyar la gent. Per enganyar la gent. I a la gent els hi fa por moltes coses. Això. Ai, sí, serem independents. Sí. Això significa res més ara ser independent. Independent és una forma d'autonomia per fer tu mateix el que tens ganes de fer. És un somni, no? Per tothom, això. Tendria de ser un somni per tothom. Dins d'un món global, veus? Tu, perquè tens una mena d'identitat, una mena de relació particular amb la teva gent, pot desenvolupar moltes coses, veus? I això, aquest argument, que és l'únic argument de l'Ariot, per exemple, quan escoltes això, no? L'únic que té. Per què n'hi ha pas d'altres? Per què n'hi ha pas d'altres? Tot l'altre seria favorable per nosaltres. Tot també seria favorable per nosaltres, per això. Que Catalunya sigui cada vegada més autònoma. Això és una altra cosa. És un problema polític, però això canvia per res del dinamisme, del desenvolupament, de l'interès que podem tenir culturalment, en tots els àmbits. En tots els àmbits. I doncs això, utilitzar únicament aquest argument, això seria una prova d'això, no? Seria. Caldria fer potser una tertúlia o coses així amb aquells d'ells. És una idea, és una idea que tinc, i cada vegada ho dic, és únicament una cosa meva, és pas que abri probablement una veritat absoluta, és una manera d'afegir qualcom a una reflexió que tenim de tenir únicament.
2: Una proposició, doncs, diu Escapa, per acabar aquesta crònica d'opinió. Parlem junts d'aquesta qüestió a l'espera, doncs, que sigui també estudiada al nivell universitari, potser. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels, i recordem també, es poden reescoltar les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
3: Bon dia.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, a 3:00, 95.

Je t'emmène au vent de Louise Attaque. De fait, crec que no tinc a presentar-la, és tan coneguda. Bon, continuem amb la nostra proposta musical, ara amb Bali de la Tor de Carol.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Són les 8:30 a Ràdio Arenys i escolteu l'hora fresca. Doncs per temps que ens queda a passar junts, podreu escoltar la crònica Vilatges del Conflent i després tornar a escoltar l'entrevista del dia. Ara us deixo amb la previsió del temps.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia. Per les properes jornades tenim un ambient estiuenc amb ara temperatures normals per la temporada, però per avui, de nou, molt de calor, tot i que les mínimes són més baixes i podeu descansar a la nit. Des del matí bufa la marinada i porta entrades marítimes que s'escampa ràpidament amb el seu reforç. La marinada, aquella amiga amb els ulls blaus, encara els moros, molls de sal, com cantava Joan Pau Giner. El cel és velat amb pocs núvols alts. Per les màximes, 25 a Ral, 26 a Estavar, 27 a Aigua Tèbia, 36 a Caià i Sant Miquel de Llotes, 33 a Cameles i Vingrau, 31 a Banyuls de la Marenda, 34 a Morillàs i 29 a Pres de Molló. Avui és Santa Mònica i és el 61è aniversari del viatge triomfal de Salvador Dalí. A les 16:21, molt exactament, podreu retrobar Lluís Colet a l'estació de Perpinyà, centre del món.
2: Ens podeu seguir a xarxes, @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Els pobles del Conflent són molt bonics i molt variats, com ho podem veure dins la seva crònica Vilatges del Conflent. D'aquí uns minuts continuarem visitant el poble de Marquixanes.

0: Ràdio Arels.
1: Vilatges de Conflent. Marc i Xanes. Amb Lucien Baieta pugem fins a l'església. Doncs aquí estem davant l'església, amb aquesta església que ens ho va comentar el Lucien. Ja per hi entrar, primer hi ha una porta de ferro.
2: Sí, s'hem fet posat una porta de ferro, és l'Ajuntament que ho ha fet ja temps, perquè la mainada venien i s'amusaven aquí de dins a fer bestieses, doncs aquí som més tranquil·les, no poden entrar. Me no m'agusta gaire de veure una porta d'església de ferro, perquè una església és una casa per tothom, pot venir en tot moment.
1: Doncs entrem primer escalons normal i després el que es diu en francès, no sabem la traducció en català, però pot ser la mateixa, un pas d'ana.
2: És això, és el terme, és un pas d'ana.
1: Pas de burro, doncs, que cal explicar, que són codols, galets, i després molt més, finalment, dolç, la pujada per aquí. Amb un portal de marbre rosa, i doc, podeu comprovar que no ho fem des de l'estudi perquè hi ha la campanada, doncs estem realment a l'església.
2: Veu, és aquí, som aquí al costat de la porta d'entrada de l'església i som cap al carrer, almenys, a 4 metres, 5 metres d'altura. És per això que hem fet escala amb pas d'ana per poder muntar sense cansar la gent. Però les pedres, els galets de Riviera, de la Ribera. Això és dur per deixar les dones que portaven talú. Ara, abans no en portaven, bigatanes.
1: I estem davant el campanar que porta la data de la seva primera pedra a dalt, que és 1611.
2: Aquest campanar, doncs, se veu que se pot veure que hi havia fundació primera d'un primer campanar que veieu ha caigut, com ha caigut un campanar de Sant Martí del Canigó. I se pot veure aquí un vestige de construcció d'una primera església abans que celle que anem a veure ara sigui construïda.
1: Molts campanars aquí a la Catalunya Nord i al Conflent són romànics. El de Marquixanes, de l'església Santa Eulàlia i Santa Júlia de Marquixanes, és diferent.
2: Sí, és un campanar molt ben descrit per el doctor Vallbé, que ha fet tots els campanars del departament, i s'ha restat un moment sobre el campanar de Marquixanes, perquè és un campanar que sembla un campanar de fortalesa. Jo, quan ho espiem, podem veure al cim, on veieu coses per fer partir l'aigua, però jo, quan era petit, me pensava que eren canons per defensar Marquixanes. I doncs és un campanar que fa poc de 5 metres a baix i 25-28 metres d'alçada. Jo hi som muntat al cim, i se veu el Canigó cap a la plana, totes les muntanyes que són cap al cim del Canigó, de l'altra part, la Cerdanya, fins al Madre, tot això és un punt molt important. I d'aquí, aquest campanar se veu aquí a una altura de 6 metres, finestres que són de pedres tallades, i al cim se veu un vestige d'arc centrat que no correspon a la construcció del batiment. Això és per provar que hi havia moltes construccions d'abans que no tenim ara, però dona per això informació de la multiplicitat de l'aparellament de la construcció al campanar amb assises més vieilles que han posat un poc de construcció romana i de pedres tallades i l'església que ha costat i junta. Però aquí se pot veure, en aquesta part, se pot veure construcció. Aquesta construcció, ella, no correspon a la construcció de l'església. L'església s'ha fet dessús. Aquesta vestige, l'església més petita que aquesta, perquè aquesta és grande, ha calgut desmolir les fortificacions per la fe. Se veu que hi havia una construcció aquí més vieja. I veieu que és aquí que se porta la primera església abans de la construcció de Queixa, que aquesta s'ha fet cap a 1632. Tenim aquí, en aquest corn, amb aquestes escaleres, amb aquesta porta, que no és una època, és una porta que s'ha fet emprès per a l'església, perquè ara pas aquí, tot se feia de l'altra part. I doncs no se pot trepar tot aquest aparellament de construcció, la zona amb els altres.
1: No, això és una capella a l'interior de la rectoria?
2: No, això és un forn de pa, perquè se'n coneixi ben bé el propietari d'aquí. Sí, hi ha una casa de pedra là, molt guapa, és en fus, que era penitent amb Bejó a la processió de la Sanx, que era arquitecte, i doncs l'ha fet adobar, l'ha adobat, i aquest forn, ja hi era aquest forn, el forn l'han adobat. I d'aquí hi ha un camí que puja i que se'n va cap a dalt fins a una pieça, i aquesta pieça és una pieça de l'església, doncs d'aquesta pieça hi ha un balcó, i un balcó que has fet més tard, i que és dessús la plaça de la República, perquè han pres la Revolució i hi havia un deixirament entre la població que eren republicans i la República que no eren republicans. El meu pare parlava de carlits, els carlits i els republicans, a l'imatge un poc de la guerra en Espanya. Però doncs ha fet posar aquest balcó per dir, mireu, jo sóc més alt que la plaça de la República. Però tenim molt vilatge amb campanar, o al cim del campanar s'atrapa el gall de la República Francesa. I doncs això són anècdotes, però anècdotes que fa l'història.
1: Moltes gràcies. Al proper episodi entrarem a l'església Santa Eulàlia i Santa Júlia.
0: Radio Arels, a tuí, 95.
3: D'aquí a poc podreu tornar a escoltar l'entrevista del dia que us proposem. Però per ara us deixo amb els Rolling Stones, que sé que us agrada.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Política a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Joana Cherry, advocada i escriptora, exdiputada del CNP d'Escòcia. Ens trobem aquí donc, a la Universitat Catalana d'Estiu. I primera pregunta, Catalunya s'ha emmirallat molt a Escòcia per un procés d'independència. Com ho tenim ara mateix?
3: Well, it's we are in a difficult situation.
4: Estem en un moment una mica dificultós perquè tot i que les enquestes donen un 50% a favor de la independència dels escocesos, el partit que ho ha de vehicular en tot cas, no? O sigui, políticament el SNP té el 38%, bàsicament perquè molta gent ha estat desil·lusionada de com han estat gestionant la independència o la manera d'aconseguir aquesta independència.
3: Strategy to win independence.
2: Permeteu que torni enrere. Jo era a Glasgow dos dies abans del referèndum. Hi havia molt ambient, molt entusiasme. Com heu viscut? És que ha estat un cop dur per al poble escocès.
3: Yes, we call it our summer.
4: Aquell moment li van dir l'estiu de l'amor, no? En reminiscència al 68, al 68 i tot allò. Però la veritat és que en aquell moment potser havien d'haver convençut més gent del benefici de la independència, però tot i així ara continua sent un tema central en Escòcia, el suport per la independència, però sí que volen convèncer encara més gent contestant preguntes que angoixen la gent en economia, en els diferents aspectes de la vida social d'un país, i per una altra banda també trobar la manera de poder gestionar la intransigència, no, de Westminster, del Regne Unit, per a poder tornar a estar asseguts a la taula de negociacions.
3: And that's what's lacking at the moment.
2: Aquest matí he sentit un reportatge sobre una ràdio francesa, que és una pregunta que faré als dos, que més de 55% de la gent són favorable a la monarquia anglesa. Les xifres són semblant a Escòcia i al País de Gal·les.
3: Okay, in Scotland, I think young people don't.
4: Bàsicament a la societat escocesa, la gent jove són de manera majoritària estan a favor de la República Escocesa. El suport per la monarquia potser ho trobem amb gent més gran que encara tenen algun sentiment, algun tipus de pressi, no? Això ho vam veure quan va morir la última reina. Ella, en ella mateixa, la Joana, doncs també està del costat de la República, de poder constituir Escòcia com una república independent, però sí que posa l'accent en bé, però anem a estudiar, anem a veure com en una república escocesa el que no acabem tenint és un president ignorant de la nostra pròpia cultura, o un populista, o un, sinó algú que realment sàpigui entendre, no, el que és Escòcia, no? Una mica l'estil del que són els presidents irlandesos.
3: Some of the Irish presidents.
2: Faig la mateixa pregunta a la Geraint Thomas, que és exdirectiu de Yes Cymru.
5: And I think as well, support for the monarchy in Wales has always been.
4: Al País de Gales el suport per la monarquia fins i tot ha estat molt més baix que a Escòcia. Bàsicament a Escòcia amb Balmoral, no, tenien com un punt de referència, a part que a Gales doncs la toxicitat d'aquest títol que és príncep de Gales, cosa que ells doncs rebutgen i els hi fa mal, no? No els hi agrada, per tant és encara més baix que a Escòcia, i està comentant que bàsicament la pròpia monarquia tampoc és que estigui passant ni a Anglaterra un dels seus moments millors, amb tots els personatges, doncs el no sé si es diu l'Andreu, el Harry, no? I tot el que està passant, que definitivament la velocitat de viatge, com deia la Joana, a Gales, doncs també és la d'una república independent galesa.
2: Semblaria vist de fora el moviment independentista galès. Quina és el motiu per què ha estat tan ràpid?
5: The campaign for Welsh
4: a Gales ja fa 60 anys.

0: Això és possible, no? O sigui, la sobirania és això, no? Poder decidir. I tot plegat, més la bona feina del Yes Cambry, aquest moviment social més recent, ha aconseguit, doncs, convèncer i guanyar les eleccions.
1: Una pregunta també que faré als dos. Escòcia independent o País de Gal·les independent, reintegraran la Unió Europea?
0: Ella és partidària de formar part de la Unió Europea per un sentit de la igualtat que dona l'oportunitat de ser entre iguals en els estats, no? A diferència de la Unió del Regne Unit, en què bàsicament els anglesos volien sortir del Brexit, els altres van votar en contra i els hi és igual, fan el que volen, com si el Regne Unit és Anglaterra, igual una mica com Espanya amb Castella, no? Llavors, ella... El que diu és que a la Unió Europea sembla que això no pugui passar, no? I que fins i tot doncs, en aquests moments Irlanda o algun estat podria tenir la capacitat de veto, perquè hi ha d'haver una concordància, un acord entre els estats iguals. No? Tot i això, tot i així, tot i aquest planell d'igualtat, és veritat que ella diu que tampoc és que ella considera la Unió Europea ara com un espai de sants, no? Perquè de fet van quedar bastant retratats quan a Catalunya la Guàrdia Civil, no, van abusar dels drets que tenim com a ciutadans i com a poble, i la Unió Europea no va fer cap declaració formal condemnant les pallisses, no, i la violència de l'estat espanyol.
2: As an equal in a union of equals rather than an unequal union with England.
0: És diferent al País de Gal·les, justament per la votació del Brexit. Diu que malauradament ha de reconèixer, doncs, que la majoria dels galesos van votar de sortir de la Unió Europea. Però això ha estat molt irònic, perquè a la mateixa vegada són els que pitjor han patit les conseqüències de no estar dins de la Unió Europea. Han patit molts sectors, com el de la pesca, l'agricultura, la indústria, i d'altres sectors que depenien bàsicament de manera forta amb les subvencions de la Unió Europea i que han estat, doncs, molt, molt afectades, no? Per tant, ell espera que amb una independència de Gal·les realment es pugui, la gent vulgui, bueno, que decideixin els galesos si volen tornar a la Unió Europea, i que la Unió Europea, doncs, si cal, ja els demanaran, sisplau, no, de poder tornar.
3: People of Europe that we could rejoin.
1: Possible actualment un referèndum per la independència de Gal·les?
3: If London will allow it. The current situation is that we have for the first time ever.
0: Sí, la veritat és que el tema del referèndum està allà. Ells per primera vegada han guanyat una majoria independentista al govern. I el pla sembla ser que amb una legislatura que ara és de 4 anys, doncs, poder treballar per demostrar que el que és un partit propi galès, de galesos, té tota la capacitat i el funcionament per fer que la societat vagi millor. Per tant, uns primers anys per a demostrar això, i en una segona legislatura doncs poder proposar el fer ja un referèndum sobre la independència de
3: Galícia. By the early 2030s, maybe 2032, is the date we'd be looking at for a referendum in Wales, which we could win.
1: Per Escòcia, per molt aviat?
0: Sí que és una bona... Sí que el referèndum és la via, un bon projecte, bàsicament també perquè és que l'opinió ha canviat molt a Escòcia, i més també a partir del Brexit. Per tant, s'ha de tornar a preguntar. El que passa és que s'ha de preguntar independentment del permís o no dels anglesos. Vull dir, tens el dret a l'autodeterminació, i per tant s'ha de trobar la manera en què els escocesos puguin tornar a expressar a la seva voluntat per independència, sigui quina sigui la posició del Regne Unit. Parlant una mica en termes de simbolisme, ells van perdre la independència justament el 2032, farà 3/4 de mil·lenni, 750 anys des de que van perdre la seva independència. Per tant, és una bona data aquesta que han marcat la següent legislatura per fer el referèndum i guanyar aquesta independència, i ara deia, bueno, potser els catalans us esteu preguntant, bueno, i què és el que hem estat fent durant aquests 750

0: 50 anys. Però bé, si arriba, bona notícia és.
1: Where have the Welsh been for three quarters of a millennium?
2: Greta, Tomàs i Anarqué per la traducció. Moltes gràcies. Jo acabaré per un apunt d'humor, si permeteu, una mica de provocació, o no. És que tenim el sentiment que el progrés de l'independentisme al País de Gales és inversament proporcional al resultat de l'equip de rugbi del País de Gales. Thank you very much. Moltes gràcies.
3: Els matins d'estiu.

Arribem quasi a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa L'Hora Fresca. Soc la Lauriane Penyé i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Com sempre, doncs, per a les 9, tindreu una entrevista sencera del disc de la setmana de l'Anna Reig per aquesta vegada. Us deixo amb la pegatina L'Encantari. Us desitjo a totes i a tots un bon dijous.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per les properes jornades tenim un ambient estiuenc amb ara temperatures normals per la temporada, però per avui, de nou, molt de calor, tot i que les mínimes són més baixes i podeu descansar a la nit. Des del matí bufa la marinada i porta entrades marítimes que s'escampa ràpidament amb el seu reforç. La marinada, aquella amiga amb els ulls blaus, encara els moros, molls de sal, com cantava Joan Pau Giner. El cel és velat amb pocs núvols alts. Per les màximes, 25 a Ral, 26 a Estabar, 27 a Aigua Tèbia, 36 a Caillà i Sant Miquel de Llotes, 33 a Cameles i Vingrau, 31 a Banyuls de la Marenda, 34 a Morillàs i 29 a Prats de Molló. Avui és Santa Mònica i és el 61è aniversari del viatge triomfal de Salvador Dalí. A les 16 hores i 21 minuts, molt exactament, podreu retrobar Lluís Colet a l'estació de Perpinyà, centre del món.
4: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Cada setmana a l'antena de Ràdio Arrels presentem grups, cantantes o cantants catalans. Aquests dies la nostra convidada és la gironina Aina Reig, que ens presenta el seu últim disc, Trencant Tòpics. Bon dia, Aina.
5: Bon dia, molt bones.
2: Per presentar-te als auditors, et faré una primera pregunta. Si m'haguessis de dir com et defineix a tu com a persona la gent que t'envolta, què em diries?
5: Em defineix com una persona molt professional, molt enfocada en lo seu, però també amb una base molt, molt emocional i de molta veritat a l'hora de cantar i de transmetre.
2: El teu últim disc acaba tot just de sortir, es diu Trencant Tòpics. Ens expliques per què Trencant Tòpics?
5: Sí, doncs Trencant Tòpics, el títol té com una doble vessant de significat, diguem-ne. Per una banda, al final el tema principal de l'àlbum és el tòpic ruptura, que no deixa de ser un tema que es parla molt a les cançons, però vaig voler agafar aquest tòpic i desgranar-lo una miqueta, és a dir, justament trencar-lo, tal com diu el títol, per anar a parlar de potser coses més concretes que no es parlen tant del que ens porta una ruptura. Per exemple, com estem banalitzant les relacions avui en dia, quines marques concretes ens deixa una ruptura, més enllà de les típiques que tots coneixem, no? Llavors anar una mica a aquest detall. I per l'altra banda, també per la part musical, vaig intentar buscar un producte que fos fresc, que fos comercial, però alhora, a dins, podem amagar-hi petites cosetes més complexes d'harmonies, potser, o melodies també més detallades, i mirar també això, els petits detalls, sobretot.
2: En aquest disc has decidit fer de cada cançó un capítol, una mica com el segon disc de Rosalía. Ens expliques per què aquesta tria artística?
5: Sí, al final vaig pensar, bueno, com que sóc una persona molt organitzada, també em va anar bé a mi per poder fer una mica aquest fil conductor i aquesta història, no, de la ruptura, que independentment es pot escoltar el disc per separat, les cançons en un altre ordre, però sí que és veritat que d'aquesta manera es pot seguir una mica més com el fil argumental i presentat una mica, doncs, en aquestes, no etapes, perquè tampoc són etapes, però diferents moments que pots trobar en un procés de ruptura, no només centrant-te a la part emocional, diguem-ne, sentimental, sinó també en un mateix i en qüestions d'autoestima i de reflexió cap a un mateix, també.
2: T'has inspirat una mica de la Rosalía? És una influència musical per tu?
5: Sí, potser no tan musical en aquest cas. Sí que la qüestió en aquesta dels capítols em va agradar molt, perquè penso que també és una manera de mostrar un producte sòlid i pensat, és a dir, no que s'han anat traient singles puntuals i de cop es fa un àlbum, que ho respecto totalment. Són maneres diferents de treballar, bàsicament, i jo tenia ganes de fer un disc conceptual, és a dir, que tingués tot un perquè, no? I que fos així més rodó, i vaig pensar que un gran exemple justament és el de la Rosalía.
2: Ara començarem parlant del primer capítol, doncs, la primera cançó del teu treball, que es diu Tòpics, i ja comencem parlant d'una ruptura amorosa. Com et va venir la inspiració per aquesta cançó?
5: Doncs aquesta cançó justament és molt curiós perquè va sorgir d'una conversa de WhatsApp amb el meu grup d'amics de la universitat, del superior de música, que vam fer plegats. Que bueno, doncs estàvem comentant això, aquestes frases típiques i tòpiques que es diuen en el moment que hi ha una ruptura sentimental, o de no és per tu, és per mi, aquestes frases que tots coneixem, no? I em va fer molta gràcia perquè em van respondre tot superràpid i vaig pensar, ostres, és que això d'aquí ha de sortir una cançó. I per això està inspirat una mica en aquestes frases i també es pot escoltar una mica la dualitat de com les dues versions, no? Des de la persona que ho diu i la persona que ho rep, com què pot estar pensant dins del seu cap. I això a la cançó vaig intentar transmetre-ho, no? De veure com una conversa, diguem-ho així.
2: I a més que les ruptures, que siguin amoroses, amistoses o de l'ordre que siguin, creen moltes emocions a la gent i trobo que és una bona manera, una bona excusa per escriure cançons.
5: Exacte, correcte, totalment, d'acord, sí.
2: I tu, a més de ser cantant, també ets ballarina. En el videoclip de la cançó surts ballant amb altres ballarins.
5: Sí.
2: Ets tu qui has creat la coreografia?
5: La coreografia, jo formo part, diguem-ne, del procés de creació, però òbviament tinc un equip de grans professionals que m'ajuden en això i que sí que és veritat que estan més especialitzats en la creació de les coreografies. Però sí que és veritat que hi ha qui ha pogut tocar una mica totes les vessants, no només de coreografia, sinó d'interpretació, també estic darrere de la creació conceptual, diguem-ne, de la imatge, de l'estètica. M'agrada estar una mica pendent de tot, però òbviament tinc un equip que m'ajuden a que el producte final doncs, pugui estar en un altre nivell, diguem-ne. Sí.
2: Molt bé. Doncs va, escoltem Tòpics de l'Aina Reig i pels que vulguin veure el seu videoclip, no dubteu en trobar-la al YouTube.

0: Cecini. Aquesta setmana a Ràdio Arrels anem trencant tòpics amb la cantant gironina Aina Reig, ja que és així que es diu el seu últim disc. Aina, per presentar-te musicalment, ens pots dir quines són les etiquetes que la gent et posa a nivell musical?
1: A nivell musical, doncs arrel d'anar gravant una mica el disc, sobretot amb el productor en Dani Ball, que és amb el que he coproduït el disc i hem treballat junts, justament em comentava doncs, que sóc una mica complexa, no? I que al final el que comentava ja parlant de tòpics, que m'agrada posar-hi detalls i m'agrada anar com... Sóc molt perfeccionista, diguem-ne, i molt complexa a l'hora de buscar detalls musicals.
0: I tu el defineixes així, el teu propi estil, també?
1: Sí, 100%. Jo soc molt perfeccionista i a vegades una mica massa. De fet, estic treballant una mica això, de també trobar aquest punt de gaudir, no? Que no sigui només anar a buscar la perfecció. Al final faig això perquè m'agrada, porto fent-ho tota la vida. Però, bueno, òbviament, una part d'exigència s'ha de tenir, perquè aquest món també és molt complicat i és necessari també tenir-la per poder treballar-hi.
0: Clar, perquè el fet de ser perfeccionista i de participar en el procés de producció també deu ser complicat, perquè o sigui, no acabes de trobar potser mai quin és el bon moment,
1: sí,
0: per llançar la cançó o dir,
1: on
0: dius ara ja, sí, està, ja està acabada.
1: Sí, sí, sí, justament vaig sentir una resposta que crec que era en Manu Guix, que també li vam preguntar sobre aquest tema de en quin moment saps que una cançó ja està, no? I justament va respondre que no trobes el moment, o sigui, ja que la deixes anar, diguem-ne. Hi ha un moment en què la cançó l'has de deixar, no perquè estigui, perquè al final la creativitat no té límits, perquè sempre li podries donar una volta, portar-la cap a un altre lloc. Llavors, com a artistes, penso que un dels reptes més importants que tenim és aquest, aprendre a deixar anar les cançons molts cops i dir, mira, ja està, i al cap d'uns anys la revises i dius, ai, mira, segurament si has millorat, doncs li trobes coses, no? Però penso que forma part del procés d'anar millorant i que és molt bonic també mirar enrere i veure que ho faries diferent, per exemple.
0: Sí, no és el primer cop que faig aquesta pregunta i la veritat és que la majoria dels cantants cantantes em contesten la mateixa cosa que tu, que en un
1: sí,
0: moment donat s'ha de dir, bueno, va, ho llancem ja perquè si no, no...
1: Sí, i més amb aquesta immediatesa que et demana també ara la indústria musical, que jo estic una mica, bueno, doncs amb aquest estirar ronça de, òbviament, haver de seguir, no?, aquesta immediatesa i d'anar traient temes constantment, però alhora també ser fidel a la meva manera de treballar, de voler mostrar, doncs, i fer un producte, doncs, el que deia, sòlid i que n'estigui orgullosa, sobretot. Això és una cosa que sí que tinc molt clara com a artista, totalment.
0: I a tu, Aina Reig, quines són les teves influències musicals?
1: A nivell català, sobretot, Oques Grasses. No només musicalment, sinó també per qüestió de lletra. És un factor que tenia molt clar en qualsevol projecte i àlbum que faci ara i segurament en principi de cares als següents, que tinc ganes que la meva lletra, que les meves lletres s'entenguin, que no hagis de buscar allò què diu, no? Què està dient aquesta cançó. I musicalment també, òbviament, perquè són uns musicazos i m'agraden molt. Més enllà d'això, doncs, a nivell més internacional, artistes més com Aitana, Emilia, a nivell bueno, ella és argentina, també de cares a l'hora de presentar shows. Tinc una mica com diferents referents depenent de cada punt de tot el que és el procés de creació d'un projecte, diguem-ne.
0: Doncs ara parlarem de la cançó La Indiferent, que és el capítol 2 del teu disc. I la història que has volgut explicar en aquest capítol és l'efimeresa d'algunes relacions. I trobo que ja sigui en aquesta cançó, en la primera que hem escoltat de tu, hi ha una qüestió d'empoderament, no?
1: Sí, sí, exacte. O sigui, justament el que comentaves, volia fer una mica referència a una mica les relacions avui en dia, això que a vegades una persona doncs, potser és molt important per tu i de cop aquests temes com el ghosting, tot això, que de cop desapareix, no? I com també agafar-ho des d'un punt de vista de l'humor, que aquestes coses, òbviament, quan et passen, doncs no és gens agradable, no? Però també portar una mica això cap a aquest punt de l'humor i de dir, ei, per molt que passi això, doncs, jo sóc indiferent i tiro endavant, no? Sempre m'agrada també donar-li una mica aquest toc d'ironia, humor i cadascú després s'agafi com vulgui.
0: Aina Reig, escoltem doncs La Indiferent.

0: La cantant gironina Aina Reig és la protagonista musical a Ràdio Arrels aquesta setmana, ja que ens presenta el seu últim treball, Trencant Tòpics. Aina, ens pots parlar una mica del teu recorregut musical?
1: Doncs la música sona molt atòpic, però ha format part de mi durant tota la vida. De fet, ja a casa la meva germana, que és més gran, estudiava música, llavors doncs, ja hi havia una mica aquest ambient, per molt que els meus pares no són músics, això sí. I vaig començar doncs, a l'escola de música d'aquí a Girona, després ja vaig passar al conservatori i després ja me'n vaig anar a Barcelona a estudiar el superior. I de fet, jo vaig començar fent clàssic, vaig començar fent violí, i bueno, a poc a poc doncs, vaig anar descobrint el món del teatre musical, vaig començar a fer classes de cant, vaig participar en alguns musicals, he fet molts workshops també això de teatre, de dansa, i sincerament ha sigut tot molt espontani el fet de posar-me a escriure cançons, ha sigut més per una necessitat, per dir-ho així, i curiositat, sobretot arrel del confinament, com molts altres artistes que teníem molt de temps lliure per estar a casa, i que vaig descobrir doncs, tot això, com funcionaven les targetes de so, tenir com aquest estudi casolà, diguem-ne, i ja t'ho dic, molt espontani i per mi molt, com molt natural, el fet d'escriure cançons, buscar sons, produir-les i tot això.
0: Justament vam tenir a la Maria Fort, una cantautora de Barcelona, que també arran del confinament va passar de tocar el violí a escriure cançons. El violí el toques encara, Aina?
1: El toco poquet, perquè sí que és veritat que ara el procés en el que estic em demana la màxima atenció. De fet, estic preparant els primers concerts, on també hi haurà dansa i bueno, ens estem corrent molt. Llavors el toco perquè encara, òbviament, és una cosa que no vull deixar, li tinc molta estima, va ser els meus inicis, no, el violí. Però sí que és cert que són dos mons bastant separats, per molt que formen part del que és fer música, no? Però bueno, encara el tinc per aquí, diguem-ne, el violí, sí.
0: I doncs ets cantant, ballarina, toques el violí també, toques algun
1: sí.
0: altre instrument?
1: Toco el piano. De fet, soc professora de música, de cant, de piano i de cor, i em podria acompanyar una miqueta a la guitarra, però principalment piano i violí són els instruments que faig servir. El piano també més per acompanyar-me com a cantant, sobretot.
0: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, quina em diries?
1: Puf!
0: Pots pensar-t'ho.
1: Mare meva, la meva cançó preferida et diria alguna d'Ocas Grasses, però no et sabria dir quina. Ai, no sé, alguna de l'últim disc, potser, o La gent que estimo, també és molt maca.
0: D'acord.
1: Alguna d'Ocas Grasses,
0: et
1: diria.
0: D'acord, quedem-se amb alguna d'Ocas Grasses, doncs.
1: Sí.
0: I les últimes cançons que has escoltat?
1: Les últimes cançons he escoltat? Doncs mira, justament fa poc que he descobert arrel de l'actuació que va fer als Grammys, una cantant, entenc que és nord-americana, suposo que es diu Raye, que fa cançons molt potents, canta superbé i fins i tot en el directe, que té així un punt, potser un soul blues una mica, i m'agrada molt. Estic ara escoltant una mica en bucle l'últim disc que ha tret i de veritat que ha sigut una descoberta molt, molt xula.
0: Ara parlarem d'una cançó del teu últim disc que també parla del final d'una relació. Doncs, El Party, ens pots explicar aquest títol?
1: El Party fa referència molt explícita a la lletra, el que diu, que bueno, representa com el típic moment que estàs a punt d'entrar a una festa, no? I que bueno, doncs passa alguna cosa que et fa com trencar una mica per dins i que potser tornaries a casa i diries estic malament, me'n vaig a casa a dormir, però en comptes de fer això dius ei, no, jo he vingut aquí a passar-m'ho bé i entro cap a dins a la festa. I justament aquesta cançó el que fa referència és aquesta ruptura amb un mateix, sobretot. El fet de dir, potser això ho hagués fet l'Aina del passat o la protagonista del passat, però ara ja dic que no, he canviat i jo tiro endavant i aquest també empoderament, no?, que vaig reflexant al llarg de tot el disc.
0: És una cosa que t'ha passat a tu personalment?
1: No m'he trobat en una situació així d'estar en una festa, però mira, no sé, en el meu cap m'ho vaig imaginar així com, potser ho he vist de pel·lícules, no sé, no tinc ni idea, com el típic moment així de, com de dubte, podríem dir una festa o podríem dir qualsevol altra cosa, no? Però aquest trencament amb un mateix i que està també relacionat amb la qüestió d'autoestima i d'aprendre a posar límits, sobretot, sí que és un procés que, bueno, que penso que no només amb una ruptura, també és una mica el dia a dia i el anar com creixent com a persona. Aprendre a posar límits penso que és molt important i sí que justament tot aquest procés també d'escriure el disc també m'ha ajudat molt a posar límits ja com a, de manera personal, diguem-ne.
0: Total, perquè al final potser fer un disc és també una teràpia.
1: Totalment, 100%. Fer música en si és una teràpia. Totalment, sí.
0: Doncs va, escoltem El Party d'Aina Reig.

0: La cançó que acabeu de sentir era El Party, de l'Aina Reig. Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies presentem la cantautora gironina Aina Reig. Els arranjaments de les teves cançons, ets tu qui els fas?
1: Sí, 100%. Jo aquest disc justament l'he fet de manera molt introspectiva, diguem-ne, el que són els fonaments de totes les cançons. Les he escrit a casa o quan estava estudiant a l'ESMUC i a partir d'aquí doncs, feia com una demo, una primera... un nivell de producció doncs, més estàndard, diguem-ne. I llavors a partir d'aquí ja començava a treballar amb en Dani Val, que és amb el productor que hem coproduït el disc, i a partir d'aquí doncs, ja li anàvem donant més volum i anàvem fent créixer la cançó.
0: I doncs a nivell de la producció ho has fet tu amb en Dani Val, és això?
1: Correcte, sí. Sí, ho hem anat fent així, bueno, ens anàvem passant versions i anàvem donant una mica feedback i anar fent. Estic molt contenta d'haver treballat amb ell perquè justament... hem coincidit molt, no només de manera de treballar, sinó també de gustos musicals i de manera d'entendre la música. No sé si és perquè els dos hem sortit de l'ESMUC, justament, hem estudiat al mateix lloc. Llavors, doncs, molt contenta d'haver-lo trobat, la veritat.
0: I tu, per compondre, necessites algunes condicions particulars, tipus estar sola, que sigui el matí o que sigui el vespre?
1: No específicament. Jo intento ser molt fidel al que sento i al que em surt de dins. De moment encara no he trobat, per sort, aquesta pressió de dir has d'escriure tantes cançons en un mes, no sé, per dir-ho així. Soc molt fidel als moments en què sento que haig d'escriure. A vegades pot ser des de... que això, els artistes ho fem molt, d'escriure frases a notes en el mòbil, o que et ve alguna melodia i també la graves en el mòbil, no? I de fet... ara estic començant a fer algunes col·laboracions i sí que és una mica diferent perquè, bueno, ja hi entra el factor d'haver de ajuntar dues maneres diferents d'escriure, no? Però no sóc molt tocada i posada, per dir-ho així, a l'hora d'escriure. M'adapto bastant.
0: I et costa fer col·laboracions o és una cosa fàcil per tu? No, és més fàcil
1: no queda...
0: compondre sola o col·laborar, aviam?
1: Justament ara estic començant a fer col·laboracions perquè tenia moltes ganes. Al final, escriure aquest disc de Trencant Tòpics m'ha anat molt bé per fer aquest creixement personal que et comentava, però també hi ha hagut moments doncs, que et sents una mica sol, no? Perquè parteix tot de tu i ets una mica tu el que has d'estar tirant el carro tota l'estona. I per això realment ara estic començant en aquesta època bueno, d'obrir-me a fer col·laboracions. De fet, ja n'he fet alguna que encara no puc dir perquè encara no s'ha publicat ni res. Però tinc ganes, sobretot, d'experimentar amb altra gent, maneres d'escriure, d'entendre la música i penso que em sabré adaptar bastant a tot això.
0: Presentarem ara la cançó La Condena. En aquesta cançó, que representa el sisè capítol del teu disc, parles de les ferides una mica que ha deixat una relació després d'haver-se trencat, oi?
1: Sí, exacte. Penso que és un dels temes que almenys jo he sentit poquet a reflectit en cançons. Sí que es parla molt doncs, d'aquesta agonia, si es pot dir així, o d'aquest mal tràngol quan hi ha un trencament, sigui sentimental o el que sigui. Però més enllà d'això, quan ja t'estàs recuperant, a vegades encara acabes de descobrir quines altres ferides t'ha deixat i a vegades potser no les descobreixes fins que no comences una nova etapa, sigui a un altre lloc, sigui amb una altra persona i és com una mica no tornar a recaure, però com donar-te en compte d'altres coses, no? I és el que volia reflectir una mica a la cançó comparant-ho amb una mica amb el tema del virus, no? Que em va semblar com bastant interessant perquè penso que s'entén bastant bé d'aquesta manera.
0: I l'ordre dels capítols que has triat, ho has fet per un ordre precís? O sigui, té un sentit l'ordre que has triat? Has volgut representar potser una mica el procés de dol després que hi ha del final d'una relació o no ben bé?
1: Sí, diguem-ne que no és ben bé l'ordre en el que les he escrites, però sí que hi pots trobar un cert sentit. Tot i que, com et comentava també anteriorment, es pot escoltar de manera independent en un altre ordre, vull dir, no és estrictament necessari. Però sí que hi ha un fil argumental que si el segueixes al principi, doncs, té una mica més de coherències en aquest ordre.
0: Doncs va, Aina, què et sembla si escoltem aquesta cançó La Condena?
1: Perfecte.

0: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquesta setmana hem presentat l'Aina Reig, una cantautora de pop de Girona, que acaba de treure el seu segon disc, Trencant Tòpics. Podeu retrobar l'entrevista completa que li han fet a la nostra web radioarrels.cat o encara a través de les nostres xarxes socials. Aina, què és el que t'agrada més del procés de treure un disc? Escriure la cançó, gravar-la a l'estudi, fer el videoclip...
1: Jo crec que, no te sabria dir perquè ho gaudeixo molt tot, la veritat, penso que cada... També és veritat que ho gaudeixes quan ho pots fer tot seguit i després tornar a començar la roda, és a dir, a veure créixer la cançó, veure com va començar el que et comentàvem, fent un àudio un dia que estàs caminant pel carrer, una melodia en el mòbil, i després veure com va creixent fins que de cop estàs al videoclip i l'estàs gravant allà ja amb un vestuari, amb uns ballarins o amb diguem-ne, amb la posada en escena, i recordes aquell primer instant i dius, ala, que guai. Vull dir, no te sabria dir un punt en concret, sinó el que és tot el creixement d'una cançó des de zero. Quan tu pots formar part de tots aquests processos, diguem-ne, tots els passos, és supermàgic, la veritat, veure-ho això.
0: I amb el tema de cantar sobre els escenaris o ballar, tot això, et fa cosa o t'ha fet cosa al principi de la teva carrera o no? Estàs molt tranquil·la amb aquest tema?
1: Sempre tinc un punt de respecte perquè al final jo principalment sóc músic i secundàriament sóc ballarina i actriu, diguem-ne que al final són vessants que totes es sumen unes amb les altres, però clar, és un repte més complet i en certa manera més difícil, no només cantar sinó també a més ballar, fer-ho amb actitud i totes les coses que comporta. Sí, estic nerviosa, li tinc una mica de respecte, però no estic espantada, tinc moltes ganes de fer-ho i de demostrar-ho, sobretot.
0: Doncs ara presentarem la última cançó del teu treball i també serà la última de la setmana. És el capítol 10, es diu Per mi. És una balada amb poques sonoritats electròniques respecte a les altres cançons que són d'estil més pop, reggaeton. Mm-hmm. A nivell emocional potser és la més forta. Estàs d'acord amb això, Aina?
1: Sí, 100%. De fet, aquesta cançó, tot i que està posada l'última, va ser la primera que vaig escriure. I justament per això penso que va ser una mica l'interpàs entre el disc anterior i aquest, que potser l'anterior era més de balades i més acústic, més melòdic. I per mi va ser una teràpia 100% escriure aquesta cançó. N'estic molt orgullosa perquè ha quedat molt guai. I sí, 100%, altre cop com la música doncs ens ajuda en els moments més complicats, 100%.
0: I si haguessis de triar una cançó del teu disc, que potser perquè és la que sents més o la que t'agrada més, seria aquesta o alguna altra?
1: No, és que és com triar un fill.
0: És difícil.
1: Això és molt complicat. No t'ho sabria dir. M'agrada molt sonorment el Pari. Aquesta m'agrada molt. I la Indiferent també. Però és que de veritat que no t'ho sabria dir. I a més, una cosa que estic veient, preguntant una mica al meu entorn, és que no hi ha una unanimitat a l'hora d'escollir una cançó i això és una cosa que m'agrada. De fet, ho he preguntat a diverses enquestes així per xarxes socials i justament me les diuen totes, és a dir, no és que tothom n'escolli una. I això penso que està molt bé perquè vol dir que totes tenen algun què especial, no? I són també bastant diferents entre elles, per tant, m'alegra veure això, estic contenta.
0: Aina Reig, moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana.
1: Super, a vosaltres.
0: I ens despedirem, doncs, escoltant la última cançó del teu últim disc, que es diu Per mi. Et trobo.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Marc Alexandre, tinc 10 anys. El que m'agrada més fer a l'estiu és mirar els peixos i el flotador.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Per les properes jornades tenim un ambient estiuenc amb ara temperatures normals per la temporada, però per avui, de nou, molt de calor, tot i que les mínimes són més baixes i podeu descansar a la nit. Des del matí bufa la marinada i porta entrades marítimes que s'escampa ràpidament amb el seu reforç. La marinada, aquella amiga amb els ulls blaus, encara els moros, molls de sal, com cantava Joan Pau Giner. El cel és velat amb pocs núvols alts. Per les màximes, 25 a Ral, 26 a Estabar, 27 a Aiga Tèbia, 36 a Caillà i Sant Miquel de Llotes, 33 a Cameles i Vingrau, 31 a Banyuls de la Marenda, 34 a Morillàs i 29 a Pres de Molló. Avui és Santa Mònica i és el 61è aniversari del viatge triomfal de Salvador Dalí. A les 16 hores i 21 minuts, molt exactament, podreu retrobar Lluís Colet a l'estació de Perpinyà, centre del món.
6: Bon estiu a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
4: Ràdio Arrels.
7: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.

El que acabem de sentir és La vida és bonica però complicada dels Pets. Els Pets són un dels grups més emblemàtics i influents del rock català. Es van formar l'any 1985 a Constantí, un poble al costat de Tarragona, i han sabut mantenir-se com a referents de la música en català durant dècades. El grup està liderat per Lluís Gavaldà com a vocalista i guitarra, acompanyat de Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. Els Pets han omplert places i pavellons arreu dels Països Catalans i han estat reconeguts amb nombrosos premis, inclosa la Creu de Sant Jordi.

0: Això que hem sentit és el Bon Dia, l'obra més coneguda dels Pets i amb la qual hem arribat als 10 minuts amb aquest grup de Constantí del costat de Tarragona. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.
1: Ràdio Arrels.

de tantes hores clares, de festes i de jocs, de camins de passar. El seu riure s'ha perd com es perden ses cars, i sol record el cor el que el temps ha esborrat. Un som de més amor

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Tom, tinc 10 anys i el que m'agrada el més a l'estiu és anar al País Basc i em banyar.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per les properes jornades tenim un ambient estiuenc amb ara temperatures normals per la temporada, però per avui, de nou, molt de calor, tot i que les mínimes són més baixes i podeu descansar a la nit. Des del matí bufa la marinada i porta entrades marítimes que s'escampa ràpidament amb el seu reforç. La marinada, aquella amiga amb els ulls blaus, encara els moros, molls de sal, com cantava Joan Pau Giner. El cel és velat amb pocs núvols alts. Per les màximes, 25 a Aral, 26 a Estavar, 27 a Aiga Tèbia, 36 a Caià i Sant Miquel de Llotes, 33 a Cameles i Vingrau, 31 a Banyuls de la Marenda, 34 a Morillàs i 29 a Prats de Molló. Avui és Santa Mònica i és el 61è aniversari del viatge triomfal de Salvador Dalí. A les 16 hores i 21 minuts, molt exactament, podreu retrobar Lluís Colet a l'estació de Perpinyà, centre del món.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Morellàs, 88.2.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Se lleva de bon matí, fa una bona toaleta, l'higiene és important.

Les femelles d'aquella vila, en un zoo ni petit ni gran, contemplaven un bon goril·la enfotent-se del que diran. Amb luxúria cada comare tenia els ulls fixats al lloc que rigorosament la mare no em deixa dir ni molt ni poc. Guaita el goril·la. De sobte la presó ben closa on vivia aquell animal s'obri no sé com, se suposa que va ser un fet accidental. El simi en fugir comentava, avui la perdo, que carat. Com haureu suposat, parlava de la seva virginitat. Guaita el goril·la. El director del zoo cridava, no us quedeu senyores aquí, que el goril·la té una gran fava però no l'ha feta mai servir. Quan les dones s'assabentaren que aquell goril·la era fadrí, ves per on no ho aprofitaren i a tota merda van fugir. Guaita el goril·la. Aquelles que en concupiscència hi clavaven l'esguard golut no van demostrar coherència amb la seva estranya actitud. Que així com i dos i dos fan quatre, el goril·la pot ser un amant superior a l'home en el catre, moltes dones us ho diran. Guaita el goril·la. Tothom amb faldilla sotana fuig d'aquell goril·la trempat, menys una decrèpita anciana i un jove jutge uniformat. En veure que tothom s'escapa, el quadrumant ha accelerat i directe posat la grapa damunt la vella o el magistrat. Guaita el goril·la. Sa, es deia la centenària, que el meu cos sigui desitjat fora una cosa extraordinària i un fenomen inesperat. El jutge pensava impassible que algú em prengui per una mona. És completament impossible aviat comprovar que no. Guaita el goril·la. Suposem que d'aquí una estona, com el simi, et calgui triar entre un jutge i una lleiona, quin dels dos voldries violar? Si jo em trobés de forma abrupta entre aquestes dues opcions, fora la vella, sens cap dubte, amb qui buidaria els collons? Guaita el goril·la. Però si el simi no té cap taca, com amant potent i robust, en canvi el pobre no destaca per les neurones ni el bon gust, i en lloc d'optar per la vella, com farien savis i folls, va agafar el jutge per l'orella per endur-se'l cap a uns matolls. Guaita el goril·la. El carabé és molt delectable, per desgràcia no m'han deixat explicar-ho i és lamentable. Hauríem rigut de bon grat perquè el jutge enmig de l'orgia deia mama i vinc a plorar, com l'home qui el mateix dia havia fet de

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Aina i el que m'agrada el més a l'estiu és banyar-me, llegir, menjar i posar el meu cap dins el congelador.

faixet al foc. Si el vent tingués andanes, brides i estrep al cor. Si pugues alçar tanques al jardí de l'amor, prou sabria on cercar-te

mar sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

La ciutat de Girona sembla que la van fundar els romans cap a l'any 77 abans de la nostra era, com a plaça forta emmurallada, per la qual passaria posteriorment la Via Augusta. Es té documentada la presència d'una comunitat cristiana en aquesta ciutat des del segle IV. Es té documentada la presència d'una comunitat cristiana en aquesta ciutat des del segle IV, moment en el qual va morir martiritzat Sant Feliu, que té una església dedicada al centre de la ciutat. Girona va construir al segle XI una catedral romànica a l'espai on hi havia hagut el temple romà de Gerunda. La catedral tindria un campanar com el de Sant Miquel de Cuixà, que de fet encara avui existeix, però cal cercar-lo una mica, perquè l'actual catedral gòtica és tan alta que aquell campanar s'ha convertit en un peculiar contrafort que aguanta l'edifici principal. Aquest campanar no és ni molt menys un dels punts de més interès de la ciutat, però hi ha una llegenda popular que diu que Carlemany va pujar aquest campanar per contemplar Girona i va quedar tan embadalit que li va caure l'espasa daltabaix del campanar, amb tanta força que va quedar soterrada a terra. La llegenda diu que l'espasa continua enfonsant-se fins al dia que arribi al centre de la terra i la parteixi en dos. I en aquell moment serà quan acabarà el món. Tot i això, no cal que patiu, perquè se sap amb certesa que Carlemany no va trepitjar mai la ciutat de Girona. Per tant, sembla que la història no és massa verídica. En tot cas, tornem a la catedral, perquè la catedral gòtica es va començar a construir al segle XIV amb una sola nau enorme de gairebé 23 metres d'amplada. És la nau gòtica més ampla del món i, després de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, és la segona nau més ampla del món en qualsevol estil. Girona és una ciutat amb més de 100.000 habitants i una vida cultural ben rica, amb iniciatives com el Festival Girona a Capella, que se celebra cada any. El 2025 hi van actuar el Cor Jove dels Amics de la Unió de Granollers, a qui escoltarem interpretant el famós Do You Hear the People Sing dels Miserables, de Claude Michel Schoenberg.

0: Cathédrales musicales. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
1: Radio Arrels. A Prada, 95.5.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
4: Ràdio Arrels. És migdia.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Som el dijous 27 d'agost. Bon dia. Temperatures més altes aquesta tarda amb 35 graus a la plana i 24 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló, Vallespí, Capcí i a Cerdanya. Demà al matí hi haurà núvols a l'Alt Vallespí, Conflent i a l'Albera. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Ceret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada, 12 a Manlluís i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 21 a Cerdanya. Dissabte les mínimes seran fredes a la muntanya. Tindrem 18 graus a Perpinyà i a Ceret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada i 8 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
8: Al teteo.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Política a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Joana Cherry, advocada i escriptora, exdiputada del CNP d'Escòcia. Ens trobem aquí donc, a la Universitat Catalana d'Estiu i... Primera pregunta. Catalunya s'ha emmirallat molt a Escòcia per un procés d'independència. Com ho tenim ara mateix?
3: Well, it's a, we are in a difficult situation.
4: Estem en un moment una mica dificultós perquè tot i que les enquestes donen un 50% a favor de la independència dels escocesos, el partit que ho ha de vehicular en tot cas, no? O sigui, políticament l'SNP té el 38%, bàsicament perquè molta gent ha estat desil·lusionada de com han estat gestionant la independència o la manera d'aconseguir aquesta independència.
3: Strategy to win independence.
2: Permeteu que torni enrere. Jo era a Glasgow dos dies abans del referèndum. Hi havia molt ambient, molt entusiasme. Com heu viscut? És que ha estat un cop dur per al poble escocès.
3: Yes, we call it our summer.
4: Aquell moment li van dir l'estiu de l'amor, no? En reminiscència al 68, amb el 68 i tot allò. Però la veritat és que en aquell moment potser havien d'haver convençut més gent del benefici de la independència, però tot i així ara continua sent un tema central en Escòcia, el suport per la independència, però sí que volen convèncer encara més gent contestant preguntes que angoixen la gent en economia, en els diferents aspectes de la vida social d'un país, i per una altra banda també trobar la manera de poder gestionar la intransigència, no, de Westminster, del Regne Unit, per a poder tornar a estar asseguts a la taula de negociacions.
2: Aquest matí he sentit un reportatge sobre una ràdio francesa, que és una pregunta que faré als dos, que més de 55% de la gent són favorable a la monarquia anglesa. Les xifres són semblants a Escòcia i al País de Gal·les?
3: Okay, in Scotland, I think young people don't.
4: Bàsicament a la societat escocesa, la gent jove són de manera majoritària estan a favor de la República Escocesa. El suport per la monarquia potser ho trobem amb gent més gran que encara tenen algun sentiment, algun tipus d'apreci, no? Això ho vam veure quan va morir la última reina. Ella en ella mateixa, la Joana, doncs també està del costat de la República, de poder constituir Escòcia com una república independent, però sí que posa l'accent en bé, però anem a estudiar, anem a veure com en una república escocesa el que no acabem tenint és un president ignorant de la nostra pròpia cultura, o un populista, o un, sinó algú que realment sàpigui entendre, no, el que és Escòcia, no? Una mica l'estil del que són els presidents irlandesos.
2: Faig la mateixa pregunta a la Geraint Thomas, que és exdirectiu de Yes Cymru.
5: And I think as well, support for the monarchy in Wales always.
4: Al País de Gales el suport per la monarquia fins i tot ha estat molt més baix que a Escòcia. Bàsicament a Escòcia amb Balmoral, no, tenien com un punt de referència, a part que a Gales doncs la toxicitat d'aquest títol que és príncep de Gales, cosa que ells doncs rebutgen i els hi fa mal, no els hi agrada. Per tant, és encara més baix que a Escòcia i està comentant que bàsicament la pròpia monarquia tampoc és que estigui passant ni a Anglaterra un dels seus moments millors amb tots els personatges, doncs el no sé si es diu l'Andreu, el Harry, no? I tot el que està passant, que definitivament la velocitat de viatge, com deia la Joana, a Gales, doncs també és la d'una república independent galesa.
2: Semblaria vist de fora el moviment independentista galès. Quin és el motiu per què ha estat tan ràpid?
5: The campaign for Welsh
4: a Gales ja fa 60 anys que estan passant coses, diguéssim, no? Que s'està construint aquesta voluntat. Ja podem anar des del moment en què els anglesos feien aquestes preses d'aigua que inundaven pobles, no? Que evidentment no tenien el suport dels galesos i que va causar un xoc important. I després, doncs, més cap aquí, la veritat és que els processos d'Escòcia i Catalunya també han set com uns puntals en la manera que els galesos poguessin interpretar que això era possible, no? I després, a nivell més pràctic o específic, el fet de que durant la Covid, no, el Boris Jens, el Boris tingués unes idees pròpies que no comulgaven amb el que era el sentit comú dels galesos, i el fet de que ells van poder prendre unes mesures com era tancar la frontera, que de sobte els va fer sentir com, ah, però si això és possible, no? O sigui, la sobirania és això, no? Poder decidir. I tot plegat, més la bona feina del Yes Cymru, aquest moviment social més recent, ha aconseguit, doncs, convèncer i guanyar les eleccions.
5: To believe that independence is the way forward.
2: Una pregunta també que faré als dos. Escòcia independent o País de Gala independent reintegraran la Unió Europea?
3: Like us to rejoin the European Union, I think lots of small.
4: I és partidària de formar part de la Unió Europea per un sentit de la igualtat que dona l'oportunitat de ser entre iguals en els estats, no? A diferència de a la Unió del Regne Unit, en què bàsicament els anglesos volien sortir del Brexit, els altres van votar en contra i els hi és igual, fan el que volen, com si el Regne Unit és Anglaterra, igual una mica com Espanya amb Castella, no? Llavors ella el que diu és que a la Unió Europea sembla que això no pugui passar, no? I que fins i tot, doncs, en aquests moments Irlanda o algun estat podria tenir la capacitat de veto, perquè hi ha d'haver una concordància, un acord entre els estats iguals, no? Tot i aquest planell d'igualtat, és veritat que ella diu que tampoc és que ella considera la Unió Europea ara com un espai de sants, no? Perquè de fet van quedar bastant retratats quan a Catalunya la Guàrdia Civil, no, van abusar dels drets que tenim com a ciutadans i com a poble, i la Unió Europea no va fer cap declaració formal condemnant les pallisses, no, i la violència de l'estat espanyol.
3: As an equal in a union of equals rather than an unequal union with England.
5: Question for Wales, because unlike Scotland,
4: és diferent al País de Gales, justament per la votació del Brexit. Diu que malauradament ha de reconèixer, doncs, que la majoria dels galesos van votar de sortir de la Unió Europea. Però això és molt irònic, perquè a la mateixa vegada són els que pitjor han patit les conseqüències de no estar dins de la Unió Europea. Han patit molts sectors, com el de la pesca, l'agricultura, la indústria, i d'altres sectors que depenien bàsicament de manera forta amb les subvencions de la Unió Europea i que han estat, doncs, molt, molt afectades, no? Per tant, ell espera que amb una independència de Gales realment es pugui, la gent vulgui, bueno, que decideixin els galesos si volen tornar a la Unió Europea, i que la Unió Europea, doncs, si cal, ja els demanaran, sisplau, no, de poder tornar.
5: The people of Europe that we could rejoin.
2: Possible actualment un referèndum per la independència de Gales?
5: If London will allow it. The current situation is that we have for the first time ever.
4: Sí, la veritat és que el tema del referèndum està allà. Ells per primera vegada han guanyat una majoria independentista al govern. I el pla sembla ser que amb una legislatura que ara és de 4 anys, doncs, poder treballar per demostrar que el que és un partit propi galès, de galesos, té tota la capacitat i el funcionament per fer que la societat vagi millor. Per tant, uns primers anys per a demostrar això, i en una segona legislatura doncs poder proposar el fer ja un referèndum sobre la independència
5: by,
4: de
5: by the early 2030s, maybe 2032 is the date we'd be looking at for a referendum in Wales which we could win.
2: Per Escòcia, per molt aviat?
4: Sí que és una bona... Sí que el referèndum és la via, un bon projecte, bàsicament també perquè és que l'opinió ha canviat molt a Escòcia i més també a partir del Brexit. Per tant, s'ha de tornar a preguntar. El que passa és que s'ha de preguntar independentment del permís o no dels anglesos. Vull dir, tens el dret a l'autodeterminació i per tant s'ha de trobar la manera en què els escocesos puguin tornar a expressar a la seva voluntat per independència, sigui quina sigui la posició del Regne Unit.
5: As well, about the referendum in Wales, and I did mention the dates.
4: Parlant una mica en termes de simbolisme, ells van perdre la independència justament el 2032, farà 3/4 de mil·lenni, 750 anys des que van perdre la seva independència. Per tant, és una bona data aquesta que han marcat la següent legislatura per fer el referèndum i guanyar aquesta independència. I ara deia, bueno, potser els catalans us esteu preguntant, bueno, i què és el que hem estat fent durant aquests 750 anys? Però, bé, si arriba, bona notícia és.
5: Where have the Welsh been for 3/4 of a millennium?
2: Ri, Greta, Tomàs i Anarqué per la traducció, moltes gràcies. Jo acabaré per una punta d'humor, si permeteu, una mica de provocació, o no. És que tenim el sentiment que el progrés de l'independentisme al País de Gales és inversament proporcional al resultat de l'equip de rugbi del País de Gales. Thank you very much. Moltes gràcies.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Cada dijous en aquesta hora acollim a Ràdio Arrels l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Iu, vols fer unes reflexions que sense dubte mereixerien, a parer teu, doncs, de ser aprofundides. Aquest sentiment de desclassificació que fa uns anys s'ha detectat ja a l'estat francès respecte a la seva plaça al nivell internacional, i aquest sentiment de desclassificació que és, sens dubte, encara molt més present a Catalunya Nord, segurament perquè és entre els departaments els més pobres de l'estat, i segurament també perquè es pot comparar amb la veïna Catalunya Sud.
3: Sí, jo faig una idea que és una idea molt personal, perquè és una cosa, jo diria, psicològica, és psicanalítica, una mica és complicat d'agafar proves d'això, però és un sentiment jo que tinc, que, per exemple, hi ha moltes raons perquè la gent vota pel Front Nacional, però queixa, que és mai, que hi ha pas cap evocació de queixa, perquè és complicat d'ho veure. Me sembla que joga un paper. Que joga un paper, ho veus en el discurs de gent que arriben al poder, en els ajuntaments, o que tenen una veu, gent d'extrema dreta que tenen una veu, si voleu, i que francament fan un rebut precisament de l'ocament de la comunitat catalana de Catalunya Sud, que fan un rebuig, jo diria, psicanalític, perquè és pas un rebuig que té una realitat, perquè hi ha pas cap raó de rebutjar el que se passa a Catalunya Sud. Aprofiten de dir perquè és un independentista, però això ben entès és una argúcia, no és un argument, és una argúcia, això, perquè veuen tot el que se passa a Catalunya Sud, el dinamisme d'aquesta regió, que era una de les regions més dinàmiques d'Europa en aquest moment, si vols, ho veuen, perquè la gent ho veuen, perquè hi van, saben el que és Barcelona, saben tot això. I aquesta gent, si voleu, com els hi fa mal, si voleu, si puc dir així, de constatar això, perquè havíem viscut dins l'idea que aquí tenien, si vols, eren els rics, els intel·ligents, els cultes, els tot el que voleu, i que la gent que venien de l'estat espanyol i que eren molts catalans, eren gent pobres, que menjaven arrengades i que havien participat a la Guerra Civil, que alguns havien matat capellans. Era això que se sentia, no? I doncs hi viu com una mena de, sí, se pot dir un racisme, una desqualificació de tota aquesta gent. I aquestes persones, si voleu, ara, se donen compte que és exactament el contrari, no? I en lloc d'aprofitar d'aquest dinamisme, d'aquesta realitat geogràfica, humana, econòmica, cultural, que és evident per tothom, i que Europa intenta defensar amb els projectes transfrontallers, si voleu, amb l'ajuda del projecte transfrontallers, i bé, tot això ho rebutgen d'una manera que és impossible per ells d'acceptar que ara som nosaltres que necessitem el sud. En un moment donat, ens necessitaven, els donaven treball, els donaven la cultura, i ara és exactament el contrari. Però això és dramàtica, perquè precisament l'única possibilitat que tindrien de desenvolupar nosaltres i d'anar endavant i de ser dinàmiques és de ser ajudats per tot el dinamisme que tenim dins del sud, dins d'un territori que és exactament el mateix. I és això, me sembla jo, que això juga un paper important, juga un paper dins el fet que molts, sobretot gent possiblement de la meva generació, i d'altres segurament, van cap al Front Nacional, perquè el Front Nacional és com entrar, em diu, make America great again, i ells diuen, fem França tornar gran, no? Això és tan absurd, veiem el que dona aquest slogan als Estats Units, eh? Cada vegada més els Estats Units perden tota credibilitat, i tota credibilitat perden els ulls de gent, jo diria, que aspiren al món amb uns ulls objectius. I això em sembla dramàtic, completament dramàtic, perquè és com si veus la possibilitat d'una persona que t'ajuda, d'una persona que te pot ajudar, que te pot fer comprendre coses, i la rebutges perquè aquesta persona no t'agrada, no? O per raons absurdes, no? O perquè en bans tu eres més zix o més potent que ell, no? És això. Això pot veure també dins d'un àmbit més individual. És com el discurs, per exemple, de gent com l'Aliot, com tot això, em sembla que és això. Són gent que tenen aquesta idea encara de l'empiri francès, no? I clar, ben entès, en aquest moment l'empiri francès a Espanya era res, no? I la Catalunya encara menys. I ara, que tenen així a prop dels ulls, de les mans, de tocar, de veure, de sentir tot el que se passa. És com si fèiem un rebuig psicanalític. I doncs nosaltres és únicament fent França gran tornar que tornarem a atrapar, que serem pas humiliats. I senzillament de desplaçament o d'humiliació és terrible, perquè és tan bèstia. I és com si això te feia cada vegada més bèstia, te tirava cada vegada més a baix, no? No sé, se tindria d'estudiar d'una manera, jo no soc pas ni psicòleg ni res, però em sembla que això pot jugar un paper dins d'això. Podria segurament gent més qualificada que jo, en aquest sentit, podrien fer estudis, no? d'una manera per ser molt interessant. I això se pot lluitar contra això, perquè podem tenir arguments. Diem, nosaltres, si volem partir dins del món, si volem sortir dins del món, anem a Barcelona. Estem a 2 hores de Barcelona. Hi ha 20 autobusos que van de Perpinyà a Barcelona. Costen 10 euros, entre 10 i 15 euros. D'autobus que venen de per tot arreu, de França, s'arresten a Perpinyà per poder agafar, i jo hi vaig sovint així. No, pots anar a Barcelona. Pots anar, bon, parlem pas del Pertús o de la Jonquera, que és altra cosa, pots parar a Figueres, a Girona, una ciutat molt dinàmica dins tots els sentits. Pots fer estudis, no? Molts ho fan. Ho fan perquè van a fer estudis de psicoterapia, perquè és un fracàs a l'estat francès, això. Tothom, però nosaltres estem aquí acostat a poc temps, a una hora de Girona poden fer estudiar a Vic i tot arreu. Tot això, veieu, la gent ho veuen, ho fan d'una mica clandestinament, no? Perquè coneix, en lloc de dir, bé, quina sort tenim de viure així. És així que tindrien tots de dir, quina sort tenim. I és per això que cal parlar la llengua, és per això que cal comprendre, és per això que cal anar també, és per això que cal veure com fan, és per això que anar intercanviar les nostres coses. I nosaltres també podem portar qualcom, veieu? I en lloc de se tancar o d'inventar, és encara més pitjor d'inventar una relació hipotètica amb Mallorca, perquè a Mallorca hi ha la gent que pensa exactament la mateixa cosa amb les mateixes conseqüències. No? Això, doncs, no em sembla que això és encara un obstacle, és encara una pega terrible al nostre desenvolupament. Faig una crida. Si hi ha gent que volen estudiar això d'una manera més científica, que ho facin, i veurem si aquesta idea pot ser també interessant de treballar.
2: I ho escapa, hi ha segurament també diversos períodes en aquest sentiment de desclassificació de Catalunya Nord de cara a Catalunya Sud. Potser el moment més alt on la gent es va més emmirallar amb l'actualitat sud-catalana va ser arran dels Jocs Olímpics de Barcelona, el 92, i gairebé això fins al 2008, al moment de la crisi econòmica mundial, on aquí doncs, es va veure molt més afectada, visiblement, Catalunya Sud, que no pas Catalunya Nord, però d'ençà Catalunya Sud se n'ha recuperat molt millor que no pas Catalunya Nord.
3: Ben entès. Se n'ha recuperat molt millor, perquè precisament totes aquestes coses molts polítics de Catalunya Sud ja ho han deixat caure, si vols, veus? I pensen únicament a veure el futur, no? I jo crec que l'argument, per exemple, podem pas treballar amb ells perquè són independentistes, és precisament perquè és, tot l'altre argument no existeix. Per exemple, l'argument cultural, és evident que gosen pas dir que perquè hi ha pas cultura, o perquè hi ha pas economia, o perquè hi ha pas, reixen pas a fer moltes coses, perquè reixen pas a integrar molta gent. Donc, l'únic argument que avancen ells, que per això és pas un argument, perquè és una argúcia, és això, diuen, podem pas treballar amb ells perquè són independentistes. Bon, la primera cosa, això és tan absurda. És tan absurd, perquè ell és un problema a ells, no? L'independentisme no es toca pas a nosaltres, si voleu. Si ells tenen l'independència, la tindran d'Espanya. Per nosaltres és un altre problema. Nosaltres tenim problemes per canviar de nom del departament, no? Mirem on som nosaltres. Doncs tot això són arguments absurds, i cada vegada que tens un argument absurd de gent que podem pensar que tenen una forma d'intel·ligència, de tota manera, és que precisament és un argument per enganyar la gent. Per enganyar la gent. I a la gent els hi fa por moltes coses. Això. Ai, sí, serem independents. Sí. Això significa res més ara ser independent. Independent és una forma d'autonomia per fer tu mateix el que tens ganes de fer. És un somni, no?, per tothom, això. Tendria de ser un somni per tothom. Dins d'un món global, veus? Tu, perquè tens una mena d'identitat, una mena de relació particular amb la teva gent, pot desenvolupar moltes coses, veus? I això, aquest argument, que és l'únic argument de l'Ariot, per exemple, quan escoltes això, no? L'únic que té. Per què n'hi ha pas d'altres? Per què n'hi ha pas d'altres? Tot l'altre seria favorable per nosaltres. Tot també seria favorable per nosaltres, per això. Catalunya sigui cada vegada més autònoma. Això és una altra cosa. És un problema polític, però això canvia per res del dinamisme, del desenvolupament, de l'interès que podem tenir culturalment, en tots els àmbits. No? En tots els àmbits. I doncs això, utilitzar únicament aquest argument, això seria una prova d'això, no? Seria. Caldria fer potser una tertúlia o coses així amb aquells d'ells. És una idea, és una idea que tinc, i cada vegada ho dic, és únicament una cosa meva, és pas que abri probablement una veritat absoluta, és una manera de fer-li qualcom a una reflexió que tenim de tenir únicament.
2: Una proposició, doncs, diu escapa per acabar aquesta crònica d'opinió. Parlem junts d'aquesta qüestió a l'espera, doncs, que sigui també estudiada al nivell universitari, potser. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels, i recordem també, es poden reescoltar les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
3: Bon dia.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels, el Pere Jordà, bon dia.
4: Salut.
3: I t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord i ens ha respost que el Josep Coll. Qui és Josep Coll?
4: Alors, ja existeix un carrer seu, però és a Illa, està molt bé, però el senyor Josep Coll era natiu de Ceret i va morir a Perpinyà. Doncs era un músic, sobretot compositor, i de fet, per els coneixedors de la música, dels músics de cobla, era l'oncle de l'Albert Manyac, Albert Manyac Mates. I aquest Josep Coll és molt... que no cal confondre amb Josep Coll i Lligora, el tenorista de Cassà de la Selva. Res a veure. El Josep Coll, el nostre, que ens interessa, de Ceret, és del segle XIX i va morir molt a principi del segle XX. I llavors... era un músic d'una família de juglars, però ell no va ser juglar. És a dir, que sapiguem, no va tocar mai instruments de cobla, els coneixia perquè ell mateix venia d'una nissaga de juglars. I un dia va tocar en una festa el violí a Ceret i en el públic hi havia compositors coneguts aleshores com Ambroise Thomas i més gent que van notar que aquest xicot tenia prou talent com per empènyer-lo a perseverar i a fer estudis, el que va fer, i el va portar fins a París, en l'actual Conservatori Nacional Superior de Música de París, on va tenir el segon premi de violí, de composició, me sembla. En fi, es va trobar com a professors aquesta gent que ja l'havia oït a Ceret. Llavors aquest senyor semblava ser que li apuntava una carrera prometedora, però la seva estada a París coincideix amb el cop d'estat de Napoleó, el tercer. No sabem del tot què va passar, si ell mateix tenia simpaties que no anaven en el sentit del descendent de Bonaparte, però el cas és que la seva estada a París es resumeix a 6 mesos i torna a Perpinyà, on fa la seva vida de compositor. Composa moltes peces, una que actualment està perduda és un òpera còmic Guillem de Cabestany, on sabem que va fer una versió, en fi, va fer servir la melodia de Muntanyes Regalades amb una altra lletra, evidentment. Actualment la partitura no la tenim localitzada. Si mai algú la té a les golfes, que vagi al Museu de la Música de Ceret, que són coses que ens interessen. Sobretot, el Josep Coll va ser partícip de la reforma de la cobla, conjuntament doncs, amb el Turon, André Turon, luthier i músic, modernitzadors d'aquests instruments, però també amb membres, els membres juglars de la seva família, Coll Mates. Ell va escriure quantitat de música per a cobla, de la qual conservem, malauradament, ben poca cosa, però en fi, que encara en tenim. És de remarcar que per aquestes melodies, en tot cas les que tenim, no va fer servir cap melodia tradicional, tot és composició. I això ens situem a la dècada del 1850. També és molt conegut, i aquesta sí que s'ha mantingut per tradició, per Regina Celi, que encara segueixen cantant a Illa al moment de Pasqua.
3: Que de fet entenc que és per això que Illa té un carrer dedicat, no? Perquè no hi va viure ni va tenir massa relació amb aquell ciutat.
4: Exactament. Aquesta obra era un encàrrec que li van passar i doncs que ell ho va complir, i és veritat que és l'únic, i mira que en va escriure, vam tenir la sort, el Vicenç Vidalú va, per unes circumstàncies extraordinàries que de vegades ens passa, va poder recuperar un arxiu amb pas l'integralitat de la seva obra, però gairebé, en tot cas, de la seva obra lírica. I és així com tenim, per exemple, tot el conductor d'una òpera que estic ben curiós de saber com devia sonar, Le Spleen du Tambour Major. Sí, sí, gustos del segle XIX, vaja, per exemple. Més seriós, també havia escrit una òpera sobre André Chénier, el poeta, que va acabar guillotinat a la Revolució. Bé, doncs és per això que reincideixo en la meva crida. Si algú té unes partitures manuscrites a casa seva i que no les sap llegir, i ho dic seriosament, que no dubti en preguntar, sigui al Conservatori de Perpinyà, al Departament de Música Tradicional, el Frederic Guisset, el Vicenç Vidalú, la Isabel García, o directament al Museu de la Música de Ceret.
3: Doncs queda fer de la tria, però en tot cas aquesta aposta doncs, per dedicar un carrer a Josep Coll, aquest músic ceretà important, doncs és l'aposta que ens ha triat el Pere Jordà. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.

0: 2009 i revisat posteriorment, té com a objectiu definir un espai de funcionament segur per a la humanitat basat en l'evolució de nou fenòmens complexos i interconnectats. La lògica és tan senzilla com inquietant. Ultrapassar un límit és jugar amb les condicions d'habitabilitat del planeta. El cas de l'acidificació dels oceans il·lustra perfectament la gravetat de la situació. L'escalfament climàtic comporta una acidificació i una desoxigenació dels oceans que pertorben el funcionament dels ecosistemes marins. Davant d'aquest panorama, els científics alerten que l'antropocè exigeix una transformació ràpida i sistemàtica dels nostres modes de producció i de consum. Només dos dels nou límits, la capa d'ozó i la concentració d'aerosols, es mantenen encara en zona segura. La pregunta, doncs, ja no és si hem sobrepassat els límits del planeta, sinó si serem capaços d'aturar-nos abans que el sistema col·lapsi de manera irreversible.
1: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: El repetei del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.

0: Som el dijous 27 d'agost, bon dia. Temperatures més altes aquesta tarda amb 35 graus a la plana i 24 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló, Vallespí, Capcí i a Cerdanya. Demà al matí hi haurà núvols a l'Alt Vallespí, Conflent i a l'Albera. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Ceret, 18 a Prasamulló, 21 a Prada, 12 a Manlleuís i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 21 a Cerdanya. Dissabte les mínimes seran fredes a la muntanya. Tindrem 18 graus a Perpinyà i a Ceret, 13 a Prasamulló, 16 a Prada i 8 a Manlleuís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
5: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueras.

0: El comissari principal, Fernán Costa, se'n va baixar les escales que duien a la sala on es feia l'interrogatori del testimoni de l'assassinat de Portvendres. Una fe pudent. El seu vell instint de policia li ho repetia des que s'havia fet càrrec del cas. Empenyent la porta de la sala, ja se sentia dins l'ambient de l'interrogatori. Un home estava assegut en una cadira, les mans emmanillades a l'esquena. En Roger Menard, el seu subordinat, li cridava a la cara.
1: Pobre desgraciat, saps que et pot caure per haver agredit un policia? Si no parles, t'estaràs al dipòsit durant una bona temporada. Et repeteixo la pregunta. En Loïc Globosec coneixia la Laura Blanchet?
2: No ho sé.
0: En Menard va aixecar la mà com si l'anés a colpejar. Li costava controlar-se.
3: És suficient, Menard.
0: En Fernán Costas portava malament la violència que feia servir el seu adjunt.
3: Surt i calma't. No tornis abans de mitja hora.
0: En Menard va donar un fort cop de porta al sortir. Hi havia un altre home dins la sala. Estava al fons. Assistia assegut en una cadira a l'interrogatori i semblava aterrat. Un nou acabat de sortir de l'escola de policia. En Fernán li va somriure. Asserenat, després va seure davant del testimoni.
3: Bon dia, senyor Feder. Disculpi el meu adjunt. És un sac de nervis. Aquesta feina deixa sonat a tots els que la practiquen. Però vostè no hauria d'haver-lo colpejat. Vol un cafè?
2: Ja ho veig, ja. El poli bo i el poli dolent. Sí, miri, un cafè, sí. Però ja li dic que no penso respondre cap de les seves preguntes.
0: En Fernán, sospirant, va fer-li un gest al nou.
3: Dos cafès, bé, tres, si vostè també en vol un. El cafè d'aquí és bastant bo, senyor Feder. Li he de dir que s'equivocarà si no acaba responent a les meves qüestions, ja que llavors estaré obligat a portar-lo davant el procurador i l'investigarà i acabarà lliurant un ordre de detenció preventiva.
2: He de dir que jo no en sé res de res.
3: Miri, jo sóc l'encarregat d'aclarir tot aquest afer. La mort d'en Loïc Lebosec, els seus lligams amb la Laura Blanchet, la mort d'aquesta ens ha d'ajudar a trobar els assassins, senyor Feder.
0: En Pol va dir que sí, movent el cap.
2: Miri, per trobar aquests cabrons ja hi podeu ben comptar.
3: Tornem al principi. Vostè coneixia en Loïc Lebosec?
2: Sí, és clar. Però aquestes manilles em fan mal.
0: En Fernán Costas va observar-lo i tot seguit va anar fins on era en Pol per alliberar-li les mans. En Pol va fregar-se-les. Les manilles massa estretes li havien pelat la pell. El nou va arribar amb els tres cafès. Se'ls van veure en silenci. Després, les preguntes van tornar.
3: De què el coneixia, vostè?
2: Esperis. I el cotxe? L'han trobat?
3: Sí. Cremat al costat d'un campament gitano argelès, però això és insignificant. Ara tornem-hi, estem perdent el temps.
0: L'interrogatori va durar 7 hores. En Pol Feder els hi va explicar gairebé tot el que sabia. Sense saber per què, va agafar-li confiança al vell policia desenganyat. Va acabar signant la seva declaració. El comissari se'l va mirar perplex. En Robert Menard havia tornat tan agressiu com sempre.
3: Bé, vostè queda en llibertat.
0: Ara va ser en Pol qui se'l va mirar i va aixecar-se. Tenia moltes ganes de sortir d'allà. En Menard també es va aixecar.
1: Tranquil, no corri tant. I els cops contra un agent del cos de seguretat de l'Estat?
3: El senyor Feder s'ha disculpat i a partir d'ara, si ell té més informacions relacionades amb els assassins, ens les passarà. Aleshores, oblidem aquell gest d'excitació.
0: En Menard es va mirar el comissari en silenci i va tornar a seure.
3: No surti del departament sense avisar-me. Tingui la meva targe. Si hi ha res que li vingui al cap...
0: En Pol Feder va agafar la targe que li va allargar en Costas i va sortir de l'habitació sense dir res. Necessitava respirar.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Una curiositat de la nostra llengua és la C trencada. La C trencada que trobem sempre davant d'una A, una O, una U, o bé a final de mot. La plaça, començo, forçut, el braç. Els especialistes estan tots d'acord per dir que la C trencada és una deformació voluntària de l'escriptura del grup CI, transformat en CJ i després en C trencada. Perquè, a un moment donat, va caldre distingir la grafia de, per exemple, massa i plaça, o cent, del verb sentir, i cent, la xifra. I per això van utilitzar la C trencada. Però al segle XIX, la C trencada no feia pas la unanimitat entre tots els savis lingüistes. Fins i tot el Pompeu Fabra la volia eliminar. Pues imagineu, escriure francès amb una C i França amb una S, comerciar amb una C i comerç amb una S. Sort que els defensors de la C trencada van ser prou nombrosos perquè les normes ortogràfiques del 1913 afirmin la consagració definitiva de la C trencada. Bon cop de fals!
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
5: Coordinat de tots,
6: des del pas i de la nit, o ara o mai.
7: Perquè no ens arrebatem.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: La Casa Camprodon, la seu d'Òmnium, ha acollit una presentació del llibre de la història galàctica del Porró i ha vingut el seu autor a explicar-nos una mica aquest instrument català, però que ara ens ho explicarà, ha dit que era més aviat universal. Ha vingut el seu autor a presentar-ho, el Salvador García Arbós, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Aviam, heu dit que el porró és una cosa catalana, però que és universal, això com s'explica?
4: És molt fàcil. La pizza és italiana, però és universal. Doncs el porró és la manera més refinada i sofisticada de beure galet. Beure galet és universal. No sabem en quin moment de la història ni on de la història va començar, ni si ho van fer primer els sàpiens o primer els neandertals, però que si sabem és que on ha quedat avui la manera de beure porró a galet, que és compartint i amb un sol objecte, és a Catalunya. Catalunya Nord i Catalunya Sud.
3: Clar, perquè a galet diguem que encara es veu, perquè al final molta gent pot agafar una ampolla i beure galet, o fins i tot
4: una
3: borratxa, però a porró cada vegada es veu menys. Com és això?
4: De fet, crec que jo diria que es va començar a veure menys perquè el dia que es va deixar de veure, de vendre vi a granel, el dia que la gent va trobar que era poc fi, el dia que va trobar que era poc refinat, i el dia que ens van dir que era massa català i que eres molt català i que eres... va de retro satanàs per veure en porró. I vam oblidar que el porró ha enamorat Henri Matisse, Diego Rivera, Juan Gris, per dir gent que no és d'aquí, però és que després hi hem d'afegir Salvador Dalí, Joan Miró i sobretot el més gran de la història, que és Pablo Picasso, o Pau Picasso, vull dir que és un... Clar, llavors dius, ostres, si aquest senyor es va enamorar del porró i el va trobar tan bonic, si en Pablo diu això, home, doncs no ens n'avergonyim. Només heu d'anar a Ceret per veure porrons, només heu d'anar a Perpinyà a veure porrons de Picasso, o al Museu Picasso de Barcelona, per tant, al tanto.
3: I a més, hi ha gent que pensa que, diguem, que un vi bo, posar-lo dins d'un porró, no sé, com que es fa malbé o que no es pot gaudir igual, i tu dius que no té per què.
4: No, jo dic que de la mateixa manera que tenim una copa per beure vins dolços, que tenim copes per beure vins envellits, de la mateixa manera que tenim una copa per beure vins escumosos, hi ha uns vins que són ideals per beure en porró. Un supervi de criança molt envellit, jo crec que és millor que no el bevem en porró, però un vi molt jove, fruitat, 10 graus, que tingui un punt de carboni, que sigui molt fresc i fred, penso que el porró és ideal. I rebre la gent amb un vi així a casa és la perfecció.
3: Doncs la perfecció. Abans comentaves que probablement en algun moment van dir que hi havia coses que feien massa català i una mica vam deixar de fer-ho, o fer-ho una mica més de vergonya, potser per aquesta imatge exterior, però sí que és veritat que les espardenyes, diguem, s'estan com tornant a portar el... Amb diferents coses, diguem, van tornant una mica. El porró també està fent aquesta recuperació, diguem?
4: Penso que sí, i penso que és necessari, perquè és bonic estèticament. No n'he parlat a la presentació, però fixa't, el porró, jo l'associo, en el llibre ho veuràs, a la cafetera italiana Vialetti, 1933, al citrell de Marquina, 1962, i el porró. Són tres belleses que hem de tenir a la cuina encara que no les fem servir, però que hi ha un moment cada any, com a mínim trobarem tres o quatre ocasions per fer-los servir, per tant els hem de tenir.
3: Doncs des d'aquí ja ho recomanem. I també, clar, de porrons ara n'hi ha que se'n venen als supermercats, potser més per això, per decorar, que per taula. Hi ha bons porrons i mals porrons, o
4: sí,
3: qualsevol cosa?
4: Sí, hi ha bons porrons i mals porrons. Avui hem vist 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 o 7 bons porrons, i també hem vist un mal porró. Però un mal porró era mal porró en el sentit mal fet, el forat massa gros, i era industrial. Crec que la gràcia del porró és també reivindicar l'artesania del porró, que algú el pugui bufar i el Palau del Vidre o a Vimbodí o a Mataró algú pugui fer bons porrons bufats a mà i que no els paguem 5 euros, els paguem a 50 o 100 euros, però que tinguem un objecte d'alt valor.
3: Sí, que la gent que vulgui un porró que el pagui car, eh? No ens serveix un porró d'un supermercat.
4: No, que el pagui el preu just. Un porró de supermercat, jo, per aprendre i entrenar-te, està bé un porró de supermercat, però un porró de supermercat val el preu que té, i hauria de ser fins i tot més barat perquè l'han fet industrialment amb motlle i amb vidre barat. Nosaltres reivindiquem un porró com Déu mana.
3: Doncs amb aquesta reivindicació acabem. Moltes gràcies.
4: A tu, vosaltres.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
5: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Joana Cherry, advocada i escriptora, exdiputada del CNP d'Escòcia. Ens trobem aquí donc, a la Universitat Catalana d'Estiu. I primera pregunta: Catalunya s'ha emmirallat molt a Escòcia per un procés d'independència. Com ho tenim ara mateix?
4: Well, it's we are in a difficult situation.
5: Estem en un moment una mica dificultós perquè tot i que les enquestes donen un 50% a favor de la independència dels escocesos, el partit que ho ha de vehicular en tot cas, no? O sigui, políticament l'SNP té el 38%, bàsicament perquè molta gent ha estat desil·lusionada de com han estat gestionant la independència o la manera d'aconseguir aquesta independència.
4: Strategy to win independence.
3: Permeteu que torni enrere. Jo era a Glasgow 2 dies abans del referèndum. Hi havia molt ambient, molt entusiasme. Com heu viscut? És que ha estat un cop dur per al poble escocès.
4: Yes, we call it our summer.
5: Aquell moment li van dir l'estiu de l'amor, no? En reminiscència al 68, al maig del 68 i tot allò. Però la veritat és que en aquell moment potser havien d'haver convençut més gent del benefici de la independència, però tot i així ara continua sent un tema central en Escòcia, el suport per la independència, però sí que volen convèncer encara més gent contestant preguntes que angoixen la gent en economia, en els diferents aspectes de la vida social d'un país, i per una altra banda també trobar la manera de poder gestionar la intransigència, no?, de Westminster, del Regne Unit, per a poder tornar a estar asseguts a la taula de negociacions.
3: Aquest matí he sentit un reportatge sobre una ràdio francesa, que és una pregunta que faré als dos, que més de 55% de la gent són favorable a la monarquia anglesa. Les xifres són semblant a Escòcia i al País de Gal·les?
4: Okay, in Scotland, I think young people don't.
5: Bàsicament, a la societat escocesa, la gent jove són de manera majoritària estan a favor de la República Escocesa. El suport per la monarquia potser ho trobem amb gent més gran que encara tenen algun sentiment, algun tipus de pressi, no? Això ho vam veure quan va morir la última reina. Ella, en ella mateixa, la Joana, doncs també està del costat de la República, de poder constituir Escòcia com una república independent, però sí que posa l'accent en bé, però anem a estudiar, anem a veure com en una república escocesa el que no acabem tenint és un president ignorant de la nostra pròpia cultura o un populista, o sinó algú que realment sàpigui entendre, no?, el que és Escòcia, no?, una mica l'estil del que són els presidents irlandesos.
3: Faig la mateixa pregunta a la Geraint Thomas, que és exdirectiu de Yes Cymru.
6: And I think as well, support for the monarchy in Wales has always been.
5: Al País de Gales el suport per la monarquia fins i tot ha estat molt més baix que a Escòcia. Bàsicament a Escòcia amb val moral, no? Tenien com un punt de referència, a part que a Gales doncs la toxicitat d'aquest títol que és príncep de Gales, cosa que ells doncs rebutgen i els hi fa mal, no? No els hi agrada. Per tant, és encara més baix que a Escòcia, i està comentant que bàsicament pràcticament la pròpia monarquia, tampoc és que estigui passant ni a Anglaterra un dels seus moments millors amb tots els personatges, doncs el no sé si es diu l'Andreu, el Harry, no? I tot el que està passant, que definitivament la velocitat de viatge, com deia la Joana, a Gales, doncs també és la d'una república independent galesa.
3: Sembla que hi ha vist de fora el moviment independentista galès. Quin és el motiu? Per què ha estat tan ràpid?
6: The campaign for Welsh
5: a Gales ja fa 60 anys que estan passant coses, diguéssim, no? Que s'està construint aquesta voluntat. Ja podem anar des del moment en què els anglesos feien aquestes preses d'aigua que inundaven pobles, no? Que evidentment no tenien el suport dels galesos i que va causar un xoc important. I després, doncs, més cap aquí, la veritat és que els processos d'Escòcia i Catalunya també han set com uns puntals en la manera que els galesos poguessin interpretar que això era possible, no? I després, a nivell més pràctic o específic, el fet de que durant la Covid, no, el Boris tingués unes idees pròpies que no comulgaven amb el que era el sentit comú dels galesos, i el fet de que ells van poder prendre unes mesures com era tancar la frontera, que de sobte els va fer sentir com, ah, però si això és possible, no? O sigui, la sobirania és això, no? Poder decidir. I tot plegat, més la bona feina del Yes Cambry, aquest moviment social més recent, ha aconseguit, doncs, convèncer i guanyar les eleccions.
6: To believe that the independence is the way forward.
3: Una pregunta també que faré als dos. Escòcia independent o País de Gales independent reintegraran la Unió Europea?
4: Like us to rejoin the European Union, I think lots of small.
5: I és partidària de formar part de la Unió Europea per un sentit de la igualtat que dona l'oportunitat de ser entre iguals en els estats, no? A diferència de a la Unió del Regne Unit, en què bàsicament els anglesos volien sortir del Brexit, els altres van votar en contra i els hi és igual, fan el que volen, com si el Regne Unit és Anglaterra, igual una mica com Espanya amb Castella, no? Llavors, ella el que diu és que a la Unió Europea sembla que això no pugui passar, no? I que fins i tot, doncs, en aquests moments Irlanda o algun estat podria tenir la capacitat de veto, perquè hi ha d'haver una concordància, un acord entre els estats iguals, no? Tot i aquest planell d'igualtat, és veritat que ella diu que tampoc és que ella considera la Unió Europea ara com un espai de sants, no? Perquè de fet van quedar bastant retratats quan a Catalunya la Guàrdia Civil, no, van abusar dels drets que tenim com a ciutadans i com a poble, i la Unió Europea no va fer cap declaració formal condemnant les pallisses, no, i la violència de l'estat espanyol.
4: As an equal in a union of equals rather than an unequal union with England.
6: Interesting question for Wales, because unlike Scotland...
5: És diferent al País de Gales, justament per la votació del Brexit. Diu que, malauradament, ha de reconèixer, doncs, que la majoria dels galesos van votar de sortir de la Unió Europea. Però això ha estat molt irònic, perquè a la mateixa vegada són els que pitjor han patit les conseqüències de no estar dins de la Unió Europea. Han patit molts sectors, com el de la pesca, l'agricultura, la indústria, i d'altres sectors que depenien bàsicament de manera forta amb les subvencions de la Unió Europea i que han estat, doncs, molt, molt afectades, no? Per tant, ell espera que amb una independència de Gales realment es pugui, la gent vulgui, bueno, que decideixin els galesos si volen tornar a la Unió Europea, i que la Unió Europea, doncs, si cal, ja els demanaran, sisplau, no, de poder tornar.
6: People of Europe that we could rejoin.
3: Possible actualment un referèndum per l'independència de Gales?
6: If London will allow it. The current situation is that we have for the first time ever a pro.
5: Sí, la veritat és que el tema del referèndum està allà. Ells per primera vegada han guanyat una majoria independentista al govern. I el pla sembla ser que amb una legislatura que ara és de 4 anys, doncs, poder treballar per demostrar que el que és un partit propi galès, de galesos, té tota la capacitat i el funcionament per fer que la societat vagi millor. Per tant, uns primers anys per a demostrar això, i en una segona legislatura doncs poder proposar el fer ja un referèndum sobre la independència de
6: By the early 2030s, maybe 2032 is the date we'd be looking at for a referendum in Wales, which we could win.
3: Per Escòcia, per molt aviat?
5: Sí que és una bona... Sí que el referèndum és la via, un bon projecte, bàsicament també perquè és que l'opinió ha canviat molt a Escòcia i més també a partir del Brexit. Per tant, s'ha de tornar a preguntar. El que passa és que s'ha de preguntar independentment del permís o no dels anglesos. Vull dir, tens el dret a l'autodeterminació i, per tant, s'ha de trobar la manera en què els escocesos puguin tornar a expressar a la seva voluntat per independència, sigui quina sigui la posició del Regne Unit.
6: As well, about the referendum in Wales, and I did mention the date.
5: Parlant una mica en termes de simbolisme, ells van perdre la independència justament el 2032, farà tres quarts de mil·lenni, 750 anys des que van perdre la seva independència. Per tant, és una bona data aquesta que han marcat la següent legislatura per fer el referèndum i guanyar aquesta independència, i ara deia, bueno, potser els catalans us esteu preguntant, bueno, i què és el que hem estat fent durant aquests 750 anys? Però, bé, si arriba, bona notícia és.
6: Where have the Welsh been for three quarters of a millennium?
3: Ri, Greta, Tomàs i Anarquer per la traducció, moltes gràcies. Jo acabaré per una punta d'humor, si permeteu, una mica de provocació, o no. És que tenim el sentiment que el progrés de l'independentisme al País de Gales és inversament proporcional al resultat de l'equip de rugbi del País de Gales. Thank you very much. Moltes gràcies.
0: Radio Arrels. Anne Fiac, 95.

0: El calaix.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 27 d'agost, bon dia. Temperatures més altes aquesta tarda amb 35 graus a la plana i 24 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló, Vallespí, Capcir i a Cerdanya. Demà al matí hi haurà núvols a l'Alt Vallespí, Conflent i a l'Albera. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada, 12 a Manlluís i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcir i 21 a Cerdanya. Dissabte les mínimes seran fredes a la muntanya. Tindrem 18 graus a Perpinyà i a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada i

0: 8 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
4: El 1850, Robert Schumann arriba a Düsseldorf amb la Clara i els seus fills per ocupar el càrrec de director d'orquestra i dels cors. Doncs era un bon moment per ell. I és quan es posa a escriure el concert per violoncel que va acabar ràpidament, en 15 dies. Feia gairebé 70 anys que ningú escrivia un concert per violoncel. El darrer l'havia fet Haydn. En un primer moment va ser un concert criticat. Ara es troba en el repertori dels violoncel·listes més famosos. Aquest és el segon moviment que escoltem amb Rostropovich.

El segon moviment del concert per a violoncel de Schumann amb Rostropovich amb l'Orquestra Filarmònica de Leningrad. El segon moviment de la setena de Beethoven és una de les composicions més populars seves. Ja ho va ser en el moment de l'estrena el 1813, dirigida per ell mateix. El moviment es va haver de repetir a la demanda del públic abans de continuar amb el moviment que faltava.

El segon moviment de la setena sinfonia de Beethoven amb la Filarmònica de Berlín, dirigida per Simon Rattel. I acabarem amb un vals de Tchaikovsky, de la seva suite La Bella Dorment, un vals que va servir per il·lustrar el film Rollerball, de Norman Jewison, del 1975. En aquella banda sonora hi havia també Bach, Shostakovich i Albinoni.

0: El vals de la Bella Dorment de Tchaikovsky amb André Previn dirigint la London Symphony Orchestra.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Mayol, tinc 10 anys i el que m'agrada més a l'estiu és d'anar a la platja i jugar al rugby i anar a nedar.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels. Som el dijous 27 d'agost. Bon dia. Temperatures més altes aquesta tarda amb 35 graus a la plana i 24 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló, Vallespí, Capcí i a Cerdanya. Demà al matí hi haurà núvols a l'Alt Vallespí, Conflent i a l'Albera. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Presamolló, 21 a Prada, 12 a Manlluís i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 21 a Cerdanya. Dissabte les mínimes seran fredes a la muntanya. Tindrem 18 graus a Perpinyà i a Serret, 13 a Presamolló, 16 a Prada i 8 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Avui amb un guitarrista, una pianista i un saxofonista. Comencem amb un dels guitarristes importants del blues català, el barceloní Amadeu Casas, que ja hem escoltat al costat de Big Mama o de Francesc Pi de la Serra, o cantant sol també. L'any 2016 va fer el disc 7, el seu setè disc, recopilant temes dels seus 6 discos anteriors.

El Lido del disc 7 d'Amadeu Casas és del 2016. I un disc que ja hem escoltat en aquests 20 de jazz, el que va fer la pianista i cantant Aziza Mustafa Zadeh el 1997. Ja Aziza, que va comptar amb invitats de marca com Toots Thielemann o Philip Katarina. Un disc que va tenir molt d'èxit a Europa, a Amèrica, també al Japó. Va ser un èxit popular amb 2 milions d'exemplars venuts.

Sunny Rain, del disc Jazz Isa del 1997, d'Azizà Mustafa Zadeh. I acabarem amb un altre disc que ja ha passat en diverses ocasions per aquest espai, el Push de Bill Evans, publicat el 1994. Estic parlant del Bill Evans saxofonista, el que va ser descobert per Miles Davis, un dels músics més importants del jazz fusió.

0: El disc Push del 94 de Bill Evans. Abans hem escoltat el guitarrista Amadeu Casas i després la pianista Azizà Mustafà Zadeh.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Manuela i tinc 10 anys. El que m'agrada el més a l'estiu és d'anar de vacances i fer jocs aquàtics.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 27 d'agost. Bon dia. Temperatures més altes aquesta tarda amb 35 graus a la plana i 24 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló, Vallespí, Capcí i a Cerdanya. Demà al matí hi haurà núvols a l'Alt Vallespí, Conflent i a l'Albera. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Ceret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada, 12 a Manlleu i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 21 a Cerdanya. Dissabte les mínimes seran fredes a la muntanya. Tindrem 18 graus a Perpinyà i a Ceret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada i 8 a Manlleu i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Gent de la música d'arrel i del rock un dia es barregen per fer una música d'arrel rockera. Era el 2000 i era el grup Mesclat. Una idea de Carles Belda, l'acordionista diatònic, del Titot, el cantant de Brahms, i de Joan Reig, el bateria dels Pets. Després s'hi van afegir altres músics, com el Marcel Caselles, el contrabaixista impulsor de tantes formacions de música d'arrel. Es tractava de tocar música tradicional amb ritmes d'ara. Després van afegir-hi temes propis, sempre amb un clar posicionament polític, independència i països catalans.

Les corrandes colonials amb el grup Mesclat. Una col·laboració valenciano-marroquina. El gran cantaor de Xàtiva, Pep Gimeno, Botifarra, i el violinista i cantant marroquí, Ahmed Touzani, que va néixer a Tànger i que des de fa anys s'està a prop de Xàtiva. El 2018 fan un disc, de banda a banda del Mediterrani, amb cançons tradicionals valencianes i marroquines que en alguns punts coincideixen sense dificultats.

Jota de les Ventes, amb en Pep Gimeno Botifarra, amb Ahmed Tuzani, del disc De banda a banda del Mediterrani que van fer el 2018. I una altra veu que traspassa el Mediterrani de banda a banda és la també valenciana Mara Aranda, una de les veus amb més projecció internacional dels Països Catalans. Amb el seu repertori de músiques de tot el Mediterrani, de trobadors, de sefardites, el 2015 publica Mare Nostrum, premiat pel col·lectiu Ovidi Montlló com el millor disc de folk de l'any.

0: Tallin de músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Hola, em dic Marion, tinc 10 anys i m'agrada la platja perquè jugo amb el joc de platja amb la meva germana.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 27 d'agost. Bon dia. Temperatures més altes aquesta tarda amb 35 graus a la plana i 24 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló, Vallespí, Capcí i a Cerdanya. Demà al matí hi haurà núvols a l'Alt Vallespí, Conflent i a l'Albera. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Ceret, 18 a Prats de Molló, 21 a Prada, 12 a Manlluís i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 21 a Cerdanya. Dissabte les mínimes seran fredes a la muntanya. Tindrem 18 graus a Perpinyà i a Ceret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada i 8 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels. Ja comencem.

0: tant.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Política a Radio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Joana Cherry, advocada i escriptora, exdiputada del CNP d'Escòcia. Ens trobem aquí donc, a la Universitat Catalana d'Estiu. I primera pregunta, Catalunya s'ha emmirallat molt a Escòcia per un procés d'independència. Com ho tenim ara mateix?
5: Well, it's a, we are in a difficult situation.
6: Estem en un moment una mica dificultós perquè tot i que les enquestes donen un 50% a favor de la independència dels escocesos, el partit que ho ha de vehicular en tot cas, no? O sigui, políticament l'SNP té el 38%, bàsicament perquè molta gent ha estat desil·lusionada de com han estat gestionant la independència o la manera d'aconseguir aquesta independència.
5: Strategy to win independence.
4: Permeteu que torni enrere. Jo era a Glasgow dos dies abans del referèndum. Hi havia molt ambient, molt entusiasme. Com heu viscut? És que ha estat un cop dur per al poble escocès.
5: Yes, we call it our summer.
6: Aquell moment li van dir l'estiu de l'amor, no? En reminiscència al 68, al 68 i tot allò. Però la veritat és que en aquell moment potser havien d'haver convençut més gent del benefici de la independència, però tot i així ara continua sent un tema central en Escòcia, el suport per la independència, però sí que volen convèncer encara més gent contestant preguntes que angoixen la gent en economia, en els diferents aspectes de la vida social d'un país, i per una altra banda també trobar la manera de poder gestionar la intransigència, no, de Westminster, del Regne Unit, per a poder tornar a estar asseguts a la taula de negociacions.
5: And that's what's lacking at the moment.
4: Aquest matí he sentit un reportatge sobre una ràdio francesa, que és una pregunta que faré als dos, que més de 55% de la gent són favorable a la monarquia anglesa. Les xifres són semblant a Escòcia i al País de Gal·les?
5: Okay, in Scotland, I think young people don't.
6: Bàsicament a la societat escocesa, la gent jove són de manera majoritària estan a favor de la República Escocesa. El suport per la monarquia potser ho trobem amb gent més gran que encara tenen algun sentiment, algun tipus de pressi, no? Això ho vam veure quan va morir la última reina. Ella, en ella mateixa, la Joana, doncs també està del costat de la República, de poder constituir Escòcia com una república independent, però sí que posa l'accent en bé, però anem a estudiar, anem a veure com en una república escocesa el que no acabem tenint és un president ignorant de la nostra pròpia cultura, o un populista, o un, sinó algú que realment sàpigui entendre, no, el que és Escòcia, no? Una mica l'estil del que són els presidents irlandesos.
5: Some of the Irish presidents.
4: Faig la mateixa pregunta a la Geraint Thomas, que és exdirectiu de Yes Cymru.
7: Yeah, and I think as well, support for the monarchy in Wales has always been.
6: Al País de Gales el suport per la monarquia fins i tot ha estat molt més baix que a Escòcia. Bàsicament a Escòcia amb val moral, no, tenien com un punt de referència, a part que a Gales doncs la toxicitat d'aquest títol que és príncep de Gales, cosa que ells doncs rebutgen i els hi fa mal, no? No els hi agrada. Per tant, és encara més baix que a Escòcia, i està comentant que bàsicament la pròpia monarquia tampoc és que estigui passant ni a Anglaterra un dels seus moments millors, amb tots els personatges, doncs el no sé si es diu l'Andreu, el Harry, no? I tot el que està passant, que definitivament la velocitat de viatge, com deia la Joana, a Gales doncs també és la d'una república independent galesa.
4: Semblaria vist de fora al moviment independentista galès. Quin és el motiu? Per què ha estat tan ràpid?
7: The campaign for Welsh...
6: A Gales ja fa 60 anys que estan passant coses, diguéssim, no? Que s'està construint aquesta voluntat. Ja podem anar des del moment en què els anglesos feien aquestes preses d'aigua que inundaven pobles, no? Que evidentment no tenien el suport dels galesos i que va causar un xoc important. I després, doncs, més cap aquí, la veritat és que els processos d'Escòcia i Catalunya també han set com uns puntals en la manera que els galesos poguessin interpretar que això era possible, no? I després, a nivell més pràctic o específic, el fet de que durant la Covid, no, el Boris tingués unes idees pròpies que no comulgaven amb el que era el sentit comú dels galesos, i el fet de que ells van poder prendre unes mesures com era tancar la frontera, que de sobte els va fer sentir com, però si això és possible, no? O sigui, la sobirania és això, no? Poder decidir. I tot plegat, més la bona feina del Yes Cymru, aquest moviment social més recent, ha aconseguit, doncs, convèncer i guanyar les eleccions.
7: To believe that independence is the way forward.
4: Una pregunta també que faré als dos. Escòcia independent o País de Gales independent reintegraran la Unió Europea?
5: Like us to rejoin the European Union, I think lots of small.
6: I és partidària de formar part de la Unió Europea per un sentit de la igualtat que dona l'oportunitat de ser entre iguals en els estats, no? A diferència de a la Unió del Regne Unit, en què bàsicament els anglesos volien sortir del Brexit, els altres van votar en contra i els hi és igual, fan el que volen, com si el Regne Unit és Anglaterra, igual una mica com Espanya amb Castella, no? Llavors ella el que diu és que a la Unió Europea sembla que això no pugui passar, no? I que fins i tot, doncs, en aquests moments Irlanda o algun estat podria tenir la capacitat de veto, perquè hi ha d'haver una concordància, un acord entre els estats iguals, no? Tot i aquest planell d'igualtat, és veritat que ella diu que tampoc és que ella considera la Unió Europea ara com un espai de sants, no? Perquè de fet van quedar bastant retratats quan a Catalunya la Guàrdia Civil, no, van abusar dels drets que tenim com a ciutadans i com a poble, i la Unió Europea no va fer cap declaració formal condemnant les pallisses, no, i la violència de l'estat espanyol.
5: As an equal in a union of equals rather than an unequal union with England.
7: Question for Wales, because unlike Scotland,
6: és diferent al País de Gales, justament per la votació del Brexit. Diu que malauradament ha de reconèixer, doncs, que la majoria dels galesos van votar de sortir de la Unió Europea. Però això ha estat molt irònic, perquè a la mateixa vegada són els que pitjor han patit les conseqüències de no estar dins de la Unió Europea. Han patit molts sectors, com el de la pesca, l'agricultura, la indústria, i d'altres sectors que depenien bàsicament de manera forta amb les subvencions de la Unió Europea i que han estat, doncs, molt, molt afectades, no? Per tant, ell espera que amb una independència de Gales realment es pugui, la gent vulgui, bueno, que decideixin els galesos si volen tornar a la Unió Europea, i que la Unió Europea, doncs, si cal, ja els demanaran, sisplau, no, de poder tornar.
7: The people of Europe that we could rejoin.
4: Possible actualment un referèndum per la independència de Gales?
7: If London will allow it. The current situation is that we have for the first time ever.
6: Sí, la veritat és que el tema del referèndum està allà. Ells per primera vegada han guanyat una majoria independentista al govern. I el pla sembla ser que amb una legislatura que ara és de 4 anys, doncs, poder treballar per demostrar que el que és un partit propi galès, de galesos, té tota la capacitat i el funcionament per fer que la societat vagi millor. Per tant, uns primers anys per a demostrar això, i en una segona legislatura doncs poder proposar el fer ja un referèndum sobre la independència de
7: Galícia. By the early 2030s, maybe 2032 is the date we'd be looking at for a referendum in Wales, which we could win.
4: Per Escòcia, per molt aviat?
6: Sí que és una bona... Sí que el referèndum és la via, un bon projecte, bàsicament també perquè és que l'opinió ha canviat molt a Escòcia i més també a partir del Brexit. Per tant, s'ha de tornar a preguntar. El que passa és que s'ha de preguntar independentment del permís o no dels anglesos. Vull dir, tens el dret a l'autodeterminació i per tant s'ha de trobar la manera en què els escocesos puguin tornar a expressar a la seva voluntat per independència, sigui quina sigui la posició del Regne Unit. Parlant una mica en termes de simbolisme, ells van perdre la independència justament el 2032, farà 3/4 de mil·lenni, 750 anys des que van perdre la seva independència. Per tant, és una bona data aquesta que han marcat la següent legislatura per fer el referèndum i guanyar aquesta independència. I ara deia, bueno, potser els catalans us esteu preguntant, bueno, i què és el que hem estat fent durant aquests 750 anys? Però, bé, si arriba, bona notícia és.
7: Where have the Welsh been for 3/4 of a millennium?
4: Ri, Greta, Tomàs i Anarquer per la traducció. Moltes gràcies. Jo acabaré per un apunt d'humor, si permeteu, una mica de provocació, o no. És que tenim el sentiment que el progrés de l'independentisme al País de Gales és inversament proporcional al resultat de l'equip de rugbi del País de Gales. Thank you very much. Moltes gràcies.
0: Radio Arrels, Alenya, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Aleix Renyer va néixer a Lleida el 1955. Es va refugiar a Perpinyà el 1981. Present a Ràdio Arrels a la seva creació, és un conegut periodista. Una de les veus de Ràdio Arrels abans de dedicar-se al diari El Punt, a Perpinyà, Girona i Barcelona. Va viure a Bou i ara viu a Barcelona. Ha publicat narracions, Xiputades, el 1995, Tot allò que viu que mai ha viscut, el Trabucaire, el 2001, Una mena de memòria, Catalunya Nord, la llesqueta del septentrió, publicat a Lleida el 2017. En poesia, els reculls Quotidianitats, el 1992, el Trabucaire, De Port al Cau, a Girona, el 1993, Nou codi de la ruta i Boirines de Masell, el Trabucaire. En Pascal Comalada i Joan Lluís Lluís va escriure el 1998 el manifest revulsista nord-català. Del llibret Quotidianitats, llibres. Fer el buit entorn, entrar en un altre món de signes gràfics. No sabries agafar el son sense, abans, viure una altra vida. Lectura de grat d'allò que et motiva. 5, 10 o fins a 30 minuts de placidesa. El cos en catarsi, l'únic treball, fer venir la son. La son. M'enfonso amb placidesa vers la immobilitat delitosa, m'encabeixo al clot matalasser. Voluntat, fins a trobar el posat. Pèrdua dolça del senderi, escalfor conscient i irrenunciable. Ara viuré somnis genials i escriuré els millors poemes que mai no recordaré, tant se val.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
5: A Tarrac 95.5.
6: Jo sé que mai veuré a puntejar una alba d'un dia més serè.

0: Ràdio Arrels.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Cada dijous en aquesta hora acollim a Ràdio Arrels l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Iu, vols fer unes reflexions que sense dubte mereixerien a parer teu, doncs, de ser aprofundides. Aquest sentiment de desclassificació que fa uns anys s'ha detectat ja a l'estat francès respecte a la seva plaça al nivell internacional, i aquest sentiment de desclassificació que és, sens dubte, encara molt més present a Catalunya Nord, segurament perquè és entre els departaments els més pobres de l'estat, i segurament també perquè es pot comparar amb la veïna Catalunya Sud.
3: Sí, jo l'idea personal, perquè és una cosa, jo diria, psicològica, és psicanalític, una mica és complicat d'agafar proves d'això, però és un sentiment jo que tinc, que, per exemple, hi ha moltes raons perquè la gent vota pel Front Nacional, però queixa, que és mai, que hi ha pas cap evocació de queixa, perquè és complicat d'ho veure. Me sembla que joga un paper. Que joga un paper, ho veus dins del discurs de gent que arriben al poder, dins dels ajuntaments, o que tenen una veu, gent d'extrema dreta, que tenen una veu, si voleu, i que francament fan un rebut precisament de lo que ven de la comunitat catalana, de Catalunya Sud, que fan un rebuig, jo diria, psicanalític, perquè és pas un rebuig que té una realitat, perquè hi ha pas cap raó de rebutjar el que se passa a Catalunya Sud. Aprofiten de dir perquè és un independentista, però això ben entès, és una argúcia, no és un argument, és una argúcia, això. Perquè veuen tot el que se passa a Catalunya Sud, el dinamisme d'aquesta regió, que era una de les regions més dinàmiques d'Europa en aquest moment, si vols, ho veuen, perquè la gent ho veuen, perquè hi van, saben el que és Barcelona, saben tot això. I aquesta gent, si voleu, com els hi fa mal, si voleu, si puc dir així, de constatar això, perquè havíem viscut, dins l'idea, que aquí tenien, si vols, eren els rics, els intel·ligents, els cultes, els tot el que voleu, i que la gent que venien de l'estat espanyol i que eren molts catalans, eren gent pobres, que menjaven arrengades i que havien participat a la Guerra Civil, que alguns havien matat capellans. Era això que se sentia, no? I donc que hi viu com una mena de, sí, se pot dir un racisme, una desqualificació d'aquesta gent. I aquestes persones, si voleu, ara, se donen compte que és exactament el contrari, no? I en lloc d'aprofitar d'aquest dinamisme, d'aquesta realitat geogràfica, humana, econòmica, cultural, que és evident per tothom, i que Europa intenta defensar amb els projectes transfrontallers, si voleu, amb l'ajuda del projecte transfrontallers, i bé, tot això ho rebutgen d'una manera que és impossible per ells d'acceptar que ara som nosaltres que necessitem el sud. En un moment donat, ens necessitaven, els hi donaven treball, els hi donaven la cultura, i ara és exactament el contrari. Però això és dramàtica, perquè precisament l'única possibilitat que tindrien de desenvolupar nosaltres i d'anar endavant i de ser dinàmiques és de ser ajudats per tot el dinamisme que tenim dins del sud, dins d'un territori que és exactament el mateix. I és això, me sembla, jo, que això juga un paper important juga un paper dins el fet que molts, sobretot gent possiblement de la meva generació i d'altres segurament, van cap al Front Nacional, perquè el Front Nacional és com entrar, em diu make America great again, i ells diuen fem França tornar gran, no? Això és tan absurd. Veiem el que dona aquest slogan als Estats Units. Cada vegada més els Estats Units perden tota credibilitat. I tota credibilitat perden als ulls de gent, jo diria, que aspien al món amb uns ulls objectius. No? I això em sembla dramàtic. Completament dramàtic, perquè és com si veus la possibilitat d'una persona que t'ajuda, d'una persona que te pot ajudar, que te pot fer comprendre coses, i la rebutges perquè aquesta persona no t'agrada, no? O per raons absurdes, no? O perquè en abans tu eres més ric o més potent que ell, no? És això. Això pot veure també dins d'un àmbit més individual. És com el discurs, per exemple, de gent com l'Aliot, com tot això, me sembla que és això. Són gent que tenen aquesta idea encara de l'empiri francès, no? I clar, ben entès, en aquest moment l'empiri francès a Espanya era res, no? I la Catalunya encara menys. I ara que tenen així a prop dels ulls, de les mans, de tocar, de veure, de sentir tot el que se passa. És com si fèiem un rebuig psicoanalític. I doncs nosaltres és únicament fent França gran tornar que tornarem a atrapar, que serem pas humiliats. I senzillament de desplaçament o d'humiliació és terrible, perquè és tan bèstic. I és com si això te feia cada vegada més bèstia, te tirava cada vegada més a baix, no? No sé, se tindria d'estudiar d'una manera, jo no soc pas ni psicòleg ni res, però em sembla que això pot jugar un paper dins d'això. Podria segurament gent més qualificada que jo en aquest sentit podrien fer estudis, no? d'una manera per ser molt interessant. I això se pot lluitar contra això, perquè podem tenir arguments. Diem, nosaltres, si volem partir dins del món, si volem sortir dins del món, anem a Barcelona. Estem a 2 hores de Barcelona. Hi ha 20 autobusos que van de Perpinyà a Barcelona. Costen 10 euros, entre 10 i 15 euros. D'autobus que venen de pertot arreu, de França, s'arresten a Perpinyà per poder agafar, i jo hi vaig sovint així. No, pots anar a Barcelona. Pots anar, parlem pas del Pertús o de la Jonquera, que és altra cosa, pots parar a Figueres, a Girona, una ciutat molt dinàmica dins tots els sentits. Pots fer estudis, no? Molts ho fan. Per què van a fer estudis de psicoterapeuta? Perquè és un fracàs a l'estat francès, això. Tothom. Però nosaltres estem aquí acostat a poc temps, a una hora de Girona podes fer estudiar a Vic i tot això. Tot això, veieu, la gent ho veuen, ho fan d'una mica clandestinament, no? Perquè coneix, en lloc de dir, quina sort tenim de viure així. És així que tindrien tots de dir, quina sort tenim. I és per això que cal parlar la llengua, és per això que cal comprendre, és per això que cal anar també, és per això que cal veure com fan, és per això que anar intercanviar les nostres coses. Nosaltres també podem portar qualcom. Veieu? I en lloc de se tancar o d'inventar, és encara més pitjor d'inventar una relació hipotètica amb Mallorca, perquè a Mallorca hi ha la gent que pensa exactament la mateixa cosa amb les mateixes conseqüències. No? I això, doncs, no em sembla que això és encara un obstacle, és encara una pega terrible al nostre desenvolupament. Faig una crida. Si hi ha gent que volen estudiar això d'una manera més científica, que ho facin, i veurem si aquesta idea és, pot ser també interessant de treballar.
2: I ho escapa, hi ha segurament també diversos períodes en aquest sentiment de desclassificació de Catalunya Nord de cara a Catalunya Sud. Potser el moment més alt on la gent es va més emmirallar amb l'actualitat sud-catalana va ser arran dels Jocs Olímpics de Barcelona, el 92, i gairebé això fins al 2008, al moment de la crisi econòmica mundial, on aquí doncs, es va veure molt més afectada, visiblement, Catalunya Sud, que no pas Catalunya Nord, però d'ençà Catalunya Sud se n'ha recuperat molt millor que no pas Catalunya Nord.
3: Ben entès, ben entès. Se n'ha recuperat molt millor, perquè precisament totes aquestes coses, molts polítics de Catalunya Sud ja ho han deixat caure, si vols, veus? I pensen únicament a veure el futur, no? I jo crec que l'argument, per exemple, podem pas treballar amb ells perquè són independentistes, és precisament perquè és, tot l'altre argument no existeix. Per exemple, l'argument cultural, és evident que gosen pas dir que perquè hi ha pas cultura, o perquè hi ha pas economia, o perquè hi ha pas, reixen pas a fer moltes coses, perquè reixen pas a integrar molta gent. Donc, l'únic argument que avancen ells, que per això és pas un argument, perquè és una argúcia, és això, diuen, podem pas treballar amb ells perquè són independentistes. Bon, la primera cosa, això és tan absurda. Serà absurd, perquè ell és un problema a ells, no? L'independentisme no és el que passa a nosaltres, si voleu. Si ells tenen l'independència, la tindran d'Espanya. Per nosaltres és un altre problema. Nosaltres tenim problemes per canviar de nom del departament, no? Mirem on som nosaltres. Doncs tot això són arguments absurds, i cada vegada que tens un argument absurd de gent que podem pensar que tenen una forma d'intel·ligència, de tota manera, és que precisament és un argument per enganyar la gent. Per enganyar la gent. I a la gent els hi fa por moltes coses. Això. Ai, sí, serem independents. Sí. Això significa res més ara ser independent. Independent és una forma d'autonomia per fer tu mateix el que tens ganes de fer. És un somni, no?, per tothom, això. Tendria de ser un somni per tothom. Dins d'un món global, veus? Tu, perquè tens una mena d'identitat, una mena de relació particular amb la teva gent, poden desenvolupar moltes coses, veus? I això, aquest argument, és l'únic argument de l'Aliot, per exemple, quan escoltes això, no? L'únic que té. Per què n'hi ha pas d'altres? Per què n'hi ha pas d'altres? Tot l'altre seria favorable per nosaltres. Tot bé seria favorable per nosaltres, per això. Catalunya sigui cada vegada més autònoma. Tot bé, això és una altra cosa. És un problema polític, però això canvia per res del dinamisme, del desenvolupament, de l'interès que podem tenir culturalment, dins tots els àmbits, no? Dins tots els àmbits. I doncs això, utilitzar únicament aquest argument, això seria una prova d'això, no? Seria. Caldria fer potser una tertúlia o coses així amb aquells d'ells. És una idea, és una idea que tinc, i cada vegada ho dic, és únicament una cosa meua, és pas que abri probablement una veritat absoluta, és una manera d'afegir qualcom a una reflexió que tenim de tenir únicament.
2: Una proposició, doncs, diu Escapa, per acabar aquesta crònica d'opinió. Parlem junts d'aquesta qüestió a l'espera, doncs, que sigui també estudiada al nivell universitari, potser. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels, i recordem també, es poden reescoltar les teves cròniques a radioarrels.cat. Bon dia.
3: Bon dia.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
3: Ramon Bal.
2: Enric Balaguer. Continuem la nostra sèrie amb el Pau Casals, la vida de Pau Casals, i avui parlem especialment de l'exili de Pau Casals amb algú que el coneix bé, aquest exili, que fins i tot l'ha viscut, és en Ramon Gual. Ramon Gual, bon dia.
3: Sí, bon dia.
2: Ramon, com comença l'exili de Pau Casals a Prada? Fem un petit retorn enrere. Comença la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment, la vida de Casals esdevé una mica complicada.
3: Sí, la guerra durarà 3 anys, del 36 al 39. Però hi va haver, de bon principi, gent que van ser més exposades i amenaçades que d'altres. I Casals era una d'aquestes persones. Per tant, en un moment donat, abans del final de la guerra, ja van aconsellar certes persones del seu entorn de què se n'anés, de què marxés. I li proposaven, sobretot, de marxar a Amèrica del Sud. Li proposaven de marxar a Amèrica del Sud, on molts països el volien acollir, això. Però ell no va voler marxar. No va voler marxar i va venir una primera vegada a l'exili a Prada, abans del 39, per mirar una mica quina era la situació i per veure també gent que ell coneixia i que vivien ja a Prada per altres raons. I finalment no es va decidir a quedar-se i se'n va tornar al sud. Però després, quan la guerra es va anar endinsant cap a dintre, l'any 39, el mes de gener, febrer, març, que són els 3 mesos terribles de la fi de la guerra i de l'exili total i complet de la gent que tenen de fugir, Casals en aquell moment va pensar que era el moment de marxar. I quan va pensar que era el moment de marxar, va tornar a Prada. Va tornar a Prada perquè hi tenia ja amics que hi eren, i que era, perquè a Prada, cal explicar, potser, no ho sé,
2: sí, sí,
3: hi havia famílies que tenien un peu de cada costat. Hi havia famílies com, per exemple, la família Martí i Cros, que ell era de Prada i ella era de Barcelona, com la família de La Fabrega, com els Pams, com tota una sèrie de gent que tenien peu un costat i peu de l'altre. I la casualitat va ser que quan Casals va marxar a l'exili, amb tota la riuada de gent que van marxar a l'exili, ben entès, pel camí, es va trobar amb molta gent que el coneixien o que també ell coneixia. I una de les persones que va trobar era la família Arnau, que era diputat i que era cunyat d'una família que tenia en casa a Prada. I com que no sabien on anar a parar parlant de Prada tot això, doncs amb aquesta família van venir, els hi va dir, l'Arnau els hi va dir: jo tinc les claus d'una casa a Prada del meu cunyat, si voleu, veniu.
2: També se diu que va anar a París en un primer temps i també es parla d'un que va intentar d'anar a les Amèriques.
3: Casals primerament va venir a Prada. Després va provar de marxar a París, va provar de marxar a Montpellier i va provar d'anar a Mèxic, Amèrica del Sud. I quan van anar a prendre el vaixell per anar a Amèrica, els alemanys van endinsar el vaixell. I doncs, per tant, se'n van tornar després, tornar cap a Prada.
2: I al final, quan va arribar a Prada?
3: Llavors, al final va arribar a Prada durant els mesos de març, abril del 39, I quan va arribar a Prada, va estar alguns dies a casa d'aquest amic que té Vic, la família Arnau, que tenien les claus de la casa de Gelsen, perquè eren cunyats.
2: On es troba aquesta casa?
3: És la casa actual encara de Prada, de l'Ajuntament de Prada, on hi ha el pàrquing, és la casa de Gelsen, allà amb el carrer de l'hospital, allà. Uh-huh. Llavors, ell va anar allà i s'hi va estar 15 dies, 3 setmanes, quan va veure que la cosa s'embolicava, que no podia marxar, que Amèrica del Sud no hi podia anar, llavors es va decidir i va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada. Però va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada també perquè tenia tota una sèrie d'amics que l'atabalaven, que si podien fer alguna cosa per ells, perquè seria llarg d'explicar, ningú tenia... Aviam, la gent que van passar a l'exili, hi ha algunes categories, és molt diversa la gent, però hi ha algunes categories. Hi ha la gent que tenen papers per passar, és a dir, passaport, papers en regla i que poden passar sense cap problema. Hi ha gent que no tenen papers. Els que no tenen papers els agafen i els tanquen en els camps de concentració d'Argelès, del Barcarès, allà on sigui. La gent que tenen papers passen la frontera i van allà on volen. D'aquesta categoria de gent que tenen papers hi ha dues categories: els que saben on anar i els que no saben on anar. I d'aquesta gent encara hi ha una altra categoria: qui té diners i qui no en té. En Casals resulta que era un dels únics que tenia diners, perquè en aquell moment en Casals ja pràcticament ha acabat la seva carrera d'artista, de músic. Per tant, té diners a França, té diners a Anglaterra, té diners a Suïssa, té diners una mica per tot arreu. Té pas aquest problema de diners, ell. Però té a part de tenir alguns diners, té una consciència. I llavors, en aquest moment, quan passa la frontera, hi ha molta gent que l'atabalen perquè, un, no tenen diners, encara que hagin tingut els papers per passar; dos, no saben on anar. Llavors va acollir al Gran Hotel de Prada tota una sèrie de gent que ell coneixia, que el coneixien però que ell també coneixia, i és així que va acollir la família Alavedra, en Francesc Pujols, en Josep Maria de Sagarra, en fi, vaig fer la llista de tota la gent que va acollir, n'hi ha molts. Els uns s'hi quedaven una setmana, els altres s'hi quedaven 15 dies, els altres s'hi van quedar més d'un any, i els Alavedra s'hi van quedar 10 anys.
2: Amb la gent de l'Ajuntament de Prada o del festival s'havia fet un circuit de les cases, dels llocs que va ocupar Casal. Quin és cronològicament aquest circuit, podríem dir?
3: El que jo sé, només puc parlar del que jo sé. Quan va arribar, la primera casa va ser a casa dels de Gelsen, al carrer de l'hospital. D'aquí va provar de llogar un pis en la carretera general, però s'hi va estar poc temps, i d'aquí va anar al Gran Hotel. I és el Gran Hotel on es va quedar més temps, fins que després del Gran Hotel va anar a parar a la Vila Coleta. Però va anar a parar a la Vila Coleta al cap d'un temps ja, és a dir, en un moment on la majoria de la gent que ell havia acollit, excepte la família Alavedra, se'n havien ja entornat. És a dir, Francesc Pujols va tornar al sud. Josep Maria de Sagarra va tornar al sud. Alexandre Plana va morir a Banyuls. Rafael Moragues se'n va anar a França endins. És a dir, que la gent van tenir després un camí, cada un va tenir el seu camí. Ell va quedar en aquell moment sol a l'hotel amb la família Alavedra. I és amb la família Alavedra que va llogar ell en Casals, perquè era ell que pagava, la Vila Coleta, i a la Vila Coleta els Alavedra s'estaven a baix i ells estaven al primer pis. I aquí, a la Vila Coleta, s'hi van estar fins que els Alavedra van marxar al sud. És a dir, quan en Franco va obrir la frontera, l'any 47, l'any 48 se'n van anar. I llavors, en aquell moment, en Casals i la seva companya, la senyora Capdevila, van anar a llogar la casa que actualment és el Museu Casals de la Música, és a dir, la Consergeria de Can Troà, allà. Que és allà on van viure fins a l'any 55, que va morir la seva companya, la Fresquita Capdevila. I llavors, en aquell moment, va arribar la Martita i se'n van anar un temps a viure a Molitx, als banys de Molitx, que els hi van oferir unes dones belgues que hi havia allà, els hi van oferir un pis a Molitx, s'hi va estar un temps, i després la Martí el va convèncer, per raons també que són llargues a explicar.

0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat. La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 27 d'agost, bon dia. Temperatures més altes aquesta tarda amb 35 graus a la plana i 24 a la muntanya. Una tramuntana present al Rosselló, Vallespí, Capcí i a Cerdanya. Demà al matí hi haurà núvols a l'Alt Vallespí, Conflent i a l'Albera. Les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Presamolló, 21 a Prada, 12 a Manlluís i 13 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 27 al Conflent, 20 al Capcí i 21 a Cerdanya. Dissabte les mínimes seran fredes a la muntanya. Tindrem 18 graus a Perpinyà i a Serret, 13 a Presamolló, 16 a Prada i 8 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 27 d'agost del 2014 mor Perret als 79 anys. En Pere Pubill i Calaf va néixer al març del 1935 a Mataró. Va ser cantant, guitarrista i compositor. És considerat com el rei de la rumba catalana i de l'estiu i de l'estil ventilador. Dels 27 discos que van registrar, la majoria dels temes són en castellà, tot i que també hi ha temes en català i en romaní, en suport als seus orígens gitanos. La música el va acompanyar tota la seva vida, però l'èxit i el reconeixement van arribar-li als anys 60. L'any 1974 va participar al concurs de l'Eurovisió i el seu tema més popular internacionalment va ser Borriquito como tú. El 1998 la Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi. El juliol del 2014 Perret anunciava que patia càncer de pulmó mentre estava preparant un disc integralment en català, però va morir un mes després. El seu principal tema en català és el que va dedicar-li al seu pare, el mig amic, que escoltem ara.

vida és tot el que ens passa mentre fem altres plans. La vida és tot el que avui s'escapa.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Helena, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a menjar gelats i també podem anar a Luna Park.

oscure tu. Si no fos per tu, que replegues els trossos,

alimenta els poetes. Dolcíssim presagi, immens horitzó.

Tramposa és la vida, que tramposa és la vida. Que tramposa que és.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

de sortida. Faig estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final.

la passivitat i la resignació. S'ha instal·lat als caps de la gent, som majoria, i els governs de cada nació recomanen austeritat, ja ningú fia. Després de tanta

mesura. I exigeixo que diguin la veritat, que ja la tenim peluda i això dura. L'estat del benestar l'han retallat i n'ha quedat així com una llufa. Els que ho podien denunciar tots han callat. La reacció del poble va la bufar. La gravetat d'aquest silenci general és que així s'involuciona, es va enrere. S'ha de capgirar aquesta escala temporal. Però si no es vol, germà, no hi ha manera.

de quadrar i conèixer, netejar-te val la pena. Idees ja n'hi ha, però ai las, si l'ecologia i l'esperit són minoria, política és sinònim de fracàs. Per això sí, massa!

diuen podeu entrar sense obrir portes. De la ràbia, l'audàcia i la febre jo sóc. Dic no a la docilitat,

que vivim més que abans, és cert, perquè és un fet. Però l'important és com i per sobreviure. Robar, presó, robar, pot ser distret. L'estimada vida, plorar i riure. Tant de bo que aquesta cançó...

0: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Radio Arels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català. Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arers, a Pollestres, 95.
1: Radio Arels.
2: A Toruges, 95.
3: Nous som...

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Vint anyades ben comptades, sembrant

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Yo, what up,
1: Tots al mateix sac, tots al mateix sac. Tots al mateix sac, tots al mateix sac. Tots al mateix sac.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.
1: La presència se'n va amb els anys sota el vent. I ara em sento sol, ferit per el teu silenci. Com m'alegra de dir, he tingut bon moment. Tant despertar-me sol, escarregós per mi.

possible. Si no m'estimes tu, t'estimaré jo. Avui

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

The battle will be over. The battle.

Radio Arrels, Anna Fiac, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

ens encira i a fent l'orni dels teus consells caducs, de luxes superfluos en nom d'algú. Els quants adons gasius de cos que corren cobrant-se enemics. Per camins de pols, per un congost de rocs, com un llop que fuig d'un eixam de trons. Hauré buscat suplus, hauré bramat dolgut, atrotinat per algú com tu. Trisca d'espint un cel caigut, enric dels usuaris de la creu, però de pau per por de caure en l'infern. Amb la pell i l'os, sense sang al cor, puc semblar un intrus,

entenc aquest vistiplau. Doncs cada cop veig més perduts els pobres, com més esforç, més tenerits. Sols puc dir-vos desencantes d'ells com més m'hi faig, doncs no sóc tan innocent com per no ser esquerp. Lluny de creure en àngels i menys vestits de

És un fardell de malentesos que tragino com es porta la creu. Vaig conèixer una noia

ens vam donar un maletí a tots. Però les bosses van fer massa grosses

pel despatxo massa igualit, va posar una mà al maluc, va cridar: "Fot el camp d'aquí! Agafa-te

rodejat dormit o aficionats, envoltat de llum sense fred, conciutadà d'elí que ens perllum.

televisió. Gremlins molt desorbitats.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances...
3: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Fullà, 95.5.

dones l'energia d'anar amb la cara ben alta i em dones la valentia per ser el gos que bordi més. Ets la font que sempre raja, ets el silenci que calma, ets la música quan balles, ets la banda

cansa, ets el luxe que no es compra, ets la carn que no està en venda, la brújula pel pilot. Tu m'ensenyes les paraules que necessito per moure, ara que no hi ha clemència i tot és publicitat. Ets la mà que obre la gàbia, ets l'esquer de tots els peixos, ets la carícia encerclada per tanta vulgaritat. Tu m'exigeixes decència, justa de pes i de mida, tota

0: descansa. Tens el vent quin fa les veles, ets la meva valentia, la meva complicitat.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.